0: després que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me siento muy mal, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Y hemos llamado a la persona que es un referente de este tipo de actividad en España. Se llama Marieta Mouchet y organiza retiros, retiros del bienestar. Retiros donde el destino es importante, pero también es descansar, hacer yoga, meditar, visitar campos con guías locales, aprovechar el sol, la luna, la quietud, la calma. En fin, ella te lo va a explicar estupendamente. Hola Marieta, ¿cómo
1: Marieta,
0: está? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: Marieta, ¿a qué necesidades crees que responde, si me permites el tuteo, retiro y sobre todo que cada vez haya más gente interesada en respirar y escucharse uno mismo?
1: Pues ante la necesidad, que si todos estamos de acuerdo que el equilibrio es la clave en la vida, y yo creo que la energía no la tenemos generalmente muy equilibrada porque casi siempre estamos con la atención y con nuestra energía puesta hacia afuera. Así que los retiros es ese espacio, ese refugio que todos necesitamos, pues para poner un poco esa energía más hacia adentro y llegar a ese balance.
2: ¿Qué es exactamente dejar la mente en blanco? Porque creo que muchos de nosotros todavía no lo entendemos. No sé si es no pensar en nada.
1: Mira, no, esto es absolutamente imposible. A mí cuando me dijeron que la mente del ser humano no está preparada para no pensar en nada, la verdad que me relajó mucho, porque yo también tenía esa falsa creencia de que meditar era no pensar en nada y me parecía algo imposible. Y justamente escuchándoos, habíais comentado algo de rezar, me da mucha paz. Pues al final meditar es simplemente pensar en una cosa en concreto. No es poner la mente en blanco, es solamente centrarnos en una cosa, y eso ya es muy complicado. Ese momento de rezo, ese momento de un canto, ese momento de prestar la atención en una sola cosa.
2: Sí, eso, fíjate que eso sí lo hago cuando rezo. De hecho, en el rezo del rosario hay una cosa que es muy útil y que es uno de los objetivos del rezo del rosario, que es dibujar en tu mente una de las imágenes del Evangelio, una de los cinco rezos, y concentrarte en ella. Y si consigues mantener la mente en algo concreto es mucho más complejo de lo que pensamos. ¿Para eso se necesita mucho entrenamiento o consigues que la gente lo haga más o menos rápido?
1: Pues al final el cerebro es un músculo más que tenemos y es un entrenamiento constante. Y pues igual que vamos al gimnasio para entrenar el bíceps o el tríceps y hay días en los que el cuerpo está más agradecido que otros, pues la mente es lo mismo, ¿no? El cerebro al final es un entrenamiento constante. Hay días en los que pues de repente intentas meditar, centrarte en una cosa, puede ser la respiración, puede ser en una visualización, en lo que cada uno le resuene más. Y hay veces pues que es más fácil y otras veces pues que en cuestión de 15 segundos se te ha ido la mente pues 17 veces.
2: Fíjate que todavía creo que existen muchos prejuicios en torno al yoga, sobre todo de los que no conocemos el yoga, que es como, más que nada, porque tengo un amigo que empezó a hacer yoga hace poco, porque su mujer, su novia es instructora de yoga, y el tío acaba sudando, María José, en la clase, que no te puedes imaginar lo que suda. Claro, alguien que no entiende mucho de yoga dice, pero esto parece contraintuitivo.
1: Pues es que al final yo creo que en Occidente tenemos la poca fortuna de quedarnos con una pequeña y mínima parte de lo que realmente es la filosofía de yoga. Al final la filosofía de yoga es una práctica mental que lo que conseguimos a través del cuerpo es aquietar la mente. Fíjate, centrarnos simplemente en la respiración cuando hacemos una práctica, conseguimos que la mente solamente esté en nuestra respiración y con esto llegamos a nuestra mente. Pero en Occidente llegar a nuestra mente sin pasar por el cuerpo o la respiración sería mucho más complicado. Entonces es como, digamos, una forma de llegar a nuestra mente más adaptada para nosotros. Y yo creo que al final hay muchos tipos de yoga en la parte física, y desde luego que hay unos más exigentes físicamente, otros quizás más tranquilos. Pero sí, desde luego que es para todos. Y ya te digo, es una práctica mental.
0: Bueno, Marieta es que organiza unos retiros en unos sitios alucinantes del mundo, ¿eh? O sea, ella no se le queda el mapa pequeño. O sea, ella sale y te monta un retiro fantástico. Pero Marieta, ¿alguien se ha ido de un retiro? Quiero decirte, yo te lo estoy preguntando porque... Claro, porque yo, que soy un idiota, posiblemente vaya a un retiro y mis nervios no me dejen estar como en calma. ¿Ha habido alguien que se te haya ido de un retiro que diga, mira, yo con esto no puedo?
1: No, esto no pasa. Esto no pasa. Al final, yo siempre digo, no hace falta irte muy lejos para meditar o practicar yoga, pero sí es cierto que el entorno cambia todo. No es lo mismo cuando estás en tu casa o con tu entorno más cotidiano, cuando sales y un espacio te invita a otra cosa completamente diferente. O sea, no hace falta irte a un retiro, pero es simplemente cuando ya sales de Madrid y te vas a la playa y te sientas con tu silla frente al mar, tu sistema nervioso cambia. Entonces, ya no imaginas si te vas a un lugar paradisíaco con gente que está en una misma sintonía. Al final es como que todo acompaña. Entonces, puedes llegar muy nervioso, pero... De verdad, yo siempre digo, como en menos de 24 horas, tus revoluciones han bajado mucho, mucho, mucho. No, nadie se va, todo el mundo se quiere quedar más.
2: Personas no hacemos, Marita, tantas trampas al solitario, y me refiero a mentalmente e involuntariamente. Claro, nosotros normalmente lo que queremos para nosotros supone sacrificio. Es decir, tú quieres estar sano y tú quieres que cuando subes tres pisos de escalera está perfecto, pero no te apetece ir al gimnasio todos los días. Es decir, hay una brecha entre lo que quiero a corto plazo y lo que de verdad busco, que suele ser a largo plazo y que contradice lo que quiero en el primero. A mí lo que me sirve mucho, y pongo, insisto con el ejemplo de rezar, es que me centro mucho más en quién quiero ser en un futuro, porque eso es lo que va a definir mi día a día, y sobre todo superar esas barreras que nos ponemos a nosotros mismos o que nos pone nuestra mente cuando, por ejemplo, quieres comer bien por la noche y te dice el diablillo que tienes dentro. Ese heladito que tienes guardado en la esquina del congelador es maravilloso para ahora mismo, ¿no? Entonces yo entiendo que la gente cuando sale de los retiros sale mucho más convencida de quién es y de lo que quiere, ¿no?, en su vida.
1: Sí, o sea, yo siempre digo que las grandes montañas no se han construido en dos días, o las grandes cosas que vemos a nuestro alrededor, las grandes maravillas, no se han hecho en dos días. Entonces, el camino es diario y es constante. Todos caemos en tentaciones y en querer coger atajos, pero desde luego que una vez tú empiezas a experimentar los beneficios, ya sea de la práctica de yoga, de práctica de respiración, de la meditación, una vez empiezas a experimentarlo con constancia, pues es verdad que todos igualmente podemos caer en tentaciones, pero volver al camino siempre te reporta mucho más que lo otro.
2: ¿Cuánto tiempo llevas tú con esto haciendo yoga? Y bueno, no me refiero a organizar retiros y tal, sino ¿cuándo descubriste tú que esto te cambiaba la vida?
1: Pues empecé a practicar, fíjate, en 2016 y no me gustó nada. Me estresaba, me ponía de los nervios y no me gustó nada. Dejé un año como despacio y luego me fui a vivir a Kenia y allí empecé a practicar de forma constante, siempre digo la constancia, y ahí fue cuando empecé a experimentar los beneficios, y yo me preguntaba siempre, ¿pero esto qué es? ¿Qué me hace tanto bien? Y ahí fue cuando decidí ir a estudiarlo, pero nunca pensé en que todo esto iba a acabar en yo organizar retiros, ni enseñar, ni nada de esto. Todo se ha ido acomodando, sí.
2: Oye, ¿y estudias? ¿Cuánto tiempo hace falta para estudiar lo que has estudiado tú en torno al yoga?
1: Pues yo lo he ido estudiando a lo largo de los años. O sea, es verdad, claro, que hay diferentes formaciones, pero siempre me he ido formando más y más y más, y con diferentes profesores que me han ido inspirando. No me inspira igual hoy con la persona que me formé quizás hace 2 años que con quien me formé la primera vez, ¿no? Claro. Entonces esto al final va cambiando y todo va evolucionando, y siempre hay un margen de para aprender.
2: Mari, nos vendría bien, porque cuando
0: a
2: estas alturas del año, que ya llevamos tantas noticias, es que Marieta no sabe la de noticias y la de papel que nos tenemos que leer por la mañana, es que eso te llena la cabeza de cosas, ¿sabes lo que te digo? Entonces,
1: vendría bien. Ya me puedo imaginar.
2: Oye, que te mandamos un abrazo gigante, que te agradezco enormemente que hayas entrado con nosotros y que espero que te siga yendo igual de bien.
1: Gracias. Y ojalá teneros prontito.
2: Un beso, Marieta.
1: Gracias, un abrazo.
0: Hace más falta que el comer.
2: ¿Has hecho yoga tú alguna vez? ¿Has dejado la mente en blanco?
0: Sí, porque yo he hecho pilates. A mí me gusta mucho el pilates. Y el pilates tiene bastante conexión con el yoga. O sea, que algo así. Pero yo, la mente en blanco es... ¿Pongo una lavadora o sea, me da para eso?
2: Ay, ya se ha escogido tan buena música que voy a dejarla un minutito entero.
0: Venga.
2: Hasta mañana, María José.
0: Adiós, cariño.
2: Adiós. Chao. Adiós. Bueno, me habías dicho 18 y 47, 18 y 12, madre mía, po. Menos de un minuto. Cachila. Agradable la muchacha esta, ¿no, Eduardo? Ahora me la pasas y la metemos en la lista de Herrera en Cope. Que la busque esta familia en Spotify. Vuelvo enseguida, ¿eh? Un segundo.
3: Herrera en Cope.
4: Estar informado.
3: La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
4: ¿Y cuál es la buena noticia del día? Bueno, pues que parece que sí. Parece que hay acuerdo para reabrir Hormuz. El petróleo cae, las bolsas suben y se ve algo de luz al final del túnel.
5: Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
3: De lunes a viernes desde la una.
6: No paro de darle vueltas a que la casa del pueblo lleva meses sin que nadie vaya.
7: Yo no paro de darle vueltas a esto.
8: La superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas da supertranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
9: Por cierto, ¿y tu dolor de cabeza?
10: Genial, ya, parece que bien. Ese disco de vinilo que me recomendaste es como magia.
9: Uy, vale para todo. Es el disco que me pongo cuando me duele la garganta.
11: La música hace que un día sea mejor. 20% de descuento en dos o más discos del 18 al 21 de junio. En tienda web y app. El Corte Inglés.
12: Quizás habéis hablado mucho de ese restaurante. A ver si vais un fin de semana de estos, cuando hay algo que celebrar. Pero ¿y si también os planteáis reservar un lunes? O un martes, así porque sí. O un miércoles, sin necesidad de excusa. ¿Verdad que suena bien? Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
3: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
13: Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta 60% de descuento. Las rebajas de Vision Lab.
14: 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Continuamos con lo que ocurre cerca de usted en su COPE más próxima.
3: Herrera en COPE.
5: La mañana.
15: COPE Catalunya y Andorra.
5: Estás informado.
16: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, estic parlant ja des de Catalunya. Com sempre, és un plaer que m'acompanyis aquests propers minuts darrere a COPE Catalunya i Andorra. Va, que ja és dijous i ja estem a 18 de juny. I avui tenim un programa carregat d'actualitat que ens toca ben de prop. Mira, entre d'altres coses, no te les avanço totes perquè t'has de quedar i escoltar-ho, però anirem fins a les aules per parlar de la situació dels fisioterapeutes escolars. És un col·lectiu essencial que es troba en peu de guerra i que s'enfronta a una problemàtica global amb la Conselleria d'Educació, com molts altres actors del món de l'educació. També mirarem de reull les pantalles dels ordinadors, perquè estem en plena època de les notes de la selectivitat. Ja han acabat els exàmens, ja han sigut difícils, fàcils, m'han anat bé, malament. Però i les notes? Analitzarem aquesta tensa espera, els nervis del moment i el gran dilema que ve després. Acaba de decidir on estudiar i cap a on enfocar el futur. Però abans anem amb una d'aquelles notícies que ens fan mirar el futur de la salut amb molt d'optimisme. És un gran avanç mèdic amb segell català, un altre més. La fractura de canell és una de les lesions més habituals a les sales d'urgències i durant dècades la resposta ha estat la mateixa, el clàssic pesat i incòmode guix. Però la medicina està canviant. Els hospitals d'Olot, Blanes i Campdevànol han liderat un estudi pioner que demostra que el futur de les immobilitzacions passa per la tecnologia i la sostenibilitat. Utilitzant fèrules de resina impreses en 3D i dissenyades amb intel·ligència artificial, han aconseguit reduir dràsticament el dolor dels pacients, optimitzar el temps dels sanitaris i, de pas, estalviar milers de litres d'aigua. Per conèixer a fons aquest èxit de la sanitat gironina, parlem ja amb el doctor Manel Vancells. Ell és coordinador de l'aparell locomotor i cap del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Doctor, què tal? Bon dia.
17: Hola, bon dia.
16: Bé, l'estudi mostra una dada realment colpidora. Els pacients amb la fèrula 3D van reportar una reducció del 75% del dolor en la darrera visita, en comparació amb només el 20% dels que hi portaven guix. A què es deu aquesta xifra tan abismal si el temps d'immobilització és exactament el mateix?
17: Aquesta diferència es deu a la confortabilitat que genera aquesta fèrula. En primer lloc, pesa molt menys que un guix i no està sotmesa a les variables de la persona que aplica l'embenat, que és el que ens trobem i que ens va fer generar aquest estudi, perquè a urgències dels nostres centres sanitaris doncs no totes les persones que atenen a primera línia són especialitzades, i aleshores hi ha molta variabilitat en els embenats que ens poden generar conflictes secundaris. I això ens va, d'alguna manera, fer pensar que com podíem millorar-ho. Doncs la milloria està en que els embenats no estan sotmesos a variabilitat de les persones, pesen molt menys, i la veritat és que són molt més confortables la posició anatòmica que hem aplicat.
16: Clar, o sigui, podríem dir que no hi ha un embenat igual. O sigui, n'hi ha tants com persones que el fan, eh?
17: Correcte. Mm. Correcte.
16: Clar, més enllà del confort de l'usuari, el temps que heu de dedicar a urgències de vegades és un daltabaix a la vostra agenda. Com es tradueix a la pràctica diària de l'hospital aquesta reducció del 42% del temps que triguen a immobilitzar una fractura amb aquest nou sistema?
17: D'alguna manera, per posar un guix, nosaltres necessitem preparar-lo, posar la vena amb aigua, amollar-lo, fer l'embenat i aleshores esperar que això s'eixugui perquè quedi consolidat el guix. Posar la fèrula aquesta ja està prefabricada amb la posició anatòmica segons talles diferents per cada individu i aleshores pues, apliques un embenat suau a sota, apliques la fèrula i esperes un embenat. És a dir, la rapidesa és excepcional comparativament amb l'aplicació d'un guix.
16: Clar, o sigui, és que jo primer pensava que això ho fèieu a mida a cada pacient, però clar, això sí que seria un problema i això costa més del que és. És a dir, al final, el tema de l'embenatge segueix existint també per acabar de personalitzar-ho, no? A cada braç, a cada persona.
17: Sí, correcte. És a dir, l'empresa que ens subministra les fèrules, amb les quals hem estat en contacte amb ells, doncs ells fem, o sigui, els braços més o menys tots són iguals, no? La posició que nosaltres definim l'anatòmica, que és la que s'ha d'aplicar als embenats, aleshores hi ha diferents talles, com jerseis et vas a col·locar, si et vas a buscar amb una botiga, doncs hi ha diferents talles i apliques la que està més adequada als pacients. I aleshores doncs, això ens facilita moltíssim i ens dona molta rapidesa a l'aplicació de l'embenat.
16: Que bé. Anem a parlar també del factor ecològic, perquè també és un tema, i hi ha el món que estem vivint i que veiem que ja ens ha... Vaja, vull dir, ens ha afectat de ple tot el tema del canvi climàtic, l'excés de consum i sobretot no cuidar el tema doncs, dels recursos del planeta. Aquest tema heu destacat també el factor ecològic. És a dir, el guix tradicional genera residus constants cada vegada que es canvia, consumeix 15 litres d'aigua per col·locació i tenint en compte que aquestes fèrules 3D es poden reutilitzar fins a 20 vegades, creieu que la sostenibilitat es convertirà aviat en un requisit obligatori a l'hora de triar tractaments mèdics?
17: Bé, cada vegada doncs, intentem mantenir doncs, aquest nivell de sostenibilitat al màxim nivells. No? Però sí que és cert que l'estudi no anava encaminat a resoldre això, sinó però que ens ho hem trobat doncs, de rebot. No? I és francament impactant. No? No consumim, el consum d'aigua és zero. Amb un guix, doncs sí, has de posar la vena amb aigua perquè després el puguis adaptar. I després els residus, és evident que un guix et genera residus, aquestes fèrules en generen senzillament el residu de la vena que apliquem nosaltres, és una vena elàstica, aquestes venes es poden reutilitzar, es poden inclús esterilitzar, netejar i fer servir per una altra persona. La xifra de 20 és una aleatòria, és una cosa que hauríem de fer un altre estudi, perquè no sé si poden ser 20 o 50, bé, això ja se n'hauria de parlar. Independentment d'això, després els boxos que nosaltres apliquem al guix també s'han de netejar. Les persones que netegen el guix a terra després també t'ho consumeixen aigua. I és realment important l'estalvi en residu que genera aquesta aplicació d'aquesta fèrula comparativament amb l'aplicació del guix convencional.
16: Doctor, entenc que vosaltres al principi quan desenvolupeu aquesta solució esteu pensant amb el benestar del malalt i amb estalviar temps, però després, com bé deies, us trobeu amb aquest segon avantatge que és el tema... doncs econòmic, si vols, i de generació de residus. Tot i que no ho buscàveu, ho heu quantificat? Tenim ja alguna xifra que puguem dir, caram, això ens estalvia això?
17: Directament encara se'm faria molt acusarat a explicar-ho, no? però jo diria que el consum d'aigua passa d'aquests 15 litres que dèiem a zero, que ja és un impacte important. I el tema del residu, no hem quantificat els pesos de quantitat de tones que podia generar inclús a tot Catalunya, no? El fet d'aplicar aquest tipus d'embenat a les fractures o extrapolant a altres lesions del canell o inclús altres articulacions de l'economia articular, de l'economia de l'organisme. Bé, no ho tenim quantificat encara de forma com per poder-ho comunicar, però l'impacte és alt, sí.
15: Clar, deia al principi de l'entrevista que la fractura de canell és una de les més comuns, és així?
17: Sí, sí, sí, és una de les fractures més comuns, que d'alguna manera inclús el fem servir aquesta cèl·lula per després, perquè hi ha moltes d'aquestes fractures que les portem a quiròfan i s'han d'intervenir, i aquesta cèl·lula ens pot també ser útil en les immobilitzacions postquirúrgiques. Per tant, amb el número de fractures que hi ha a Catalunya i amb el número de fractures que tenim, que inclús que siguin quirúrgiques, doncs, francament, podem generar un estalvi substancial.
15: El procés barreja programari d'intel·ligència artificial, com dèiem al principi, de l'empresa Void Design, i un enduriment posterior amb raigs ultraviolats. Com a cirurgià, s'imagina la implantació d'aquesta tecnologia? Podem arribar a veure impressores 3D a les sales d'urgències del país a curt termini o encara hi ha frens tècnics per salvar?
17: Bé, la intel·ligència artificial i els 3D els tenim ja a la cirurgia diària. Uh-huh. Nosaltres ja estem també immersos en un altre estudi de múltiples hospitals, com pot ser Sant Pau, Taulí, etc., amb cirurgia també en 3D, no? El que passa és que veure-ho a les sales d'urgències, jo no diria a les sales d'urgències, però veure-ho als hospitals, jo diria que no trigarem gaire en tenir maquinària per poder fer a cada hospital el que d'alguna manera desitgem en 3D, no? No crec que sigui l'any que ve, però en el futur jo diria que no trigarem 10 anys a tenir-ho.
15: Doncs l'experiència dels hospitals d'Olot, Blanes i Campdevànol ens demostren que la innovació tecnològica no és un concepte abstracte de laboratori, sinó una eina que ja millora el benestar diari de les persones. Escoltant el doctor Vancells, queda clar que la substitució del guix tradicional per elements impresos en 3D és un camí sense retorn. Guanya el pacient en comoditat, guanyen els professionals en eficiència i, sens dubte, guanya el planeta en sostenibilitat. Hem parlat amb el doctor Manel Vancells. Ell és coordinador de l'aparell locomotor i cap de servei de cirurgia ortopèdica i traumatologia de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, a qui li agraeixo moltíssim que ens hagi atès. Doctor, gràcies i enhorabona.
17: Gràcies, que tingueu bon dia.
15: Gràcies, bon dia igualment. Un nou avanç i català, què vols que et digui? Anem a treure en pit, eh? Bé, aquest parla ara d'una altra història, aquesta sabrosa. ¿Tienes antojo de una carne espectacular en Barcelona? Entonces tienes que conocer La Cabrera Barcelona, auténtica parrilla argentina, cortes increíbles y un ambiente perfecto para disfrutar. Es un sitio de esos que pruebas una vez y que quieres volver siempre. Están en la calle Diputación 239.
5: Herrera a COPE.
18: COPE Cataluña y Andorra.
5: Estás informat.
19: COPE Cataluña y Andorra.
20: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
21: ¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar?
22: Deja de soñarlo. Vívelo.
21: Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera.
23: Abre tantas preguntas. Las pone encima de la mesa, sobre todo, ¿cómo es posible?
22: En el Máster Universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
21: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
22: Máster Universitario en Radio COPE.
21: Infórmate en fundacioncope.com o en el 91 828 39 30.
0: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
1: ¡Claro que sí!
0: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
2: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
0: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
1: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
0: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
4: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
0: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
21: Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
24: Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
21: En Mediodía, además, COPE.
25: Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
21: Herrera a COPE.
18: COPE Cataluña y Andorra.
21: Estàs informat.
26: Parlem de salut visual, importantíssim, eh? Mira, a vegades no te n'adones de la importància de tot això fins que ja o és tard o... Bé, mai és tard. Per moltes coses mai és tard, no? I sempre està l'Institut Oftalmològic Tres Torres per ajudar-nos a moltes coses en aquest cas, no? Parlem amb el doctor Emilio Juárez de l'Institut Oftalmològic Tres Torres. Emilio, buenos días, bon dia, com estàs?
27: Bon dia, què tal, com estem?
26: Escolta'm, avui de què vols parlar en aquest cas? Parlem de catarates i manca de visió, no? Perquè a vegades el problema és que no ens adonem fins que no és fins tard, no?
27: I depèn del barri, tu ja saps. Avui és un dia d'aquells de que la gent pensa que hi ha algun referí o àrbitre que té miopia, no? I llavors deu ser que no devia veure gaire bé. Llavors suposo que sí, podem parlar d'això, per exemple, de la miopia, de les catarates, de la vista cansada, de lo que ens afecta el dia a dia, de la precisió a l'hora de detectar les coses, per exemple, de veure-les bé, aquella sensació que pensem que veiem bé però que ens falta la definició i, clar, després comentem petits errors que pot ser en tota la vida, eh? Inclús conduint, inclús per identificar una cosa o per agafar alguna coseta de casa, no veiem bé per això, bàsicament per aquests factors.
26: Emilio, en quin moment és adequat començar-se a tractar la miopia? Oferta pues, l'operació o mira, etcètera? Si, explica'm.
27: Si la tens bastant estable, pots començar molt més jove del que ens pensem, és a dir, a vegades un té una dioptria que fa 15 anys que la té, o des de que tenia 7 o 8 anys, doncs la pot operar jovenet. No hi ha problema, perquè no li creixerà la miopia. És a dir, la hipermetropia és un defecte, per exemple, que és el contrari de la miopia, que és de naixement. Per tant, una vegada està estabilitzada en el sentit de que tu ja portes tota la graduació que necessites d'hipermetropia, doncs també te la pots corregir més o menys a una edat temprana. I l'astigmatisme, o tot tanto, lo mismo. L'únic, la miopia una mica progressiva, que veiem que no para de créixer per acomodació, aquestes que veiem ara més típicament amb els nanos joves, que són de 2-3 dioptries, doncs espera una mica l'estabilitat, que a vegades és als 18, als 19, als 20, als 21, als 22 anys, depèn una mica de la seva funció visual. No depèn de l'edat, ni hi ha un marcador d'edat, sinó depèn de la seva capacitat acomodativa o funció visual. Nosaltres ho estudiem, ja saps, amb aquella informativa gratuïta que fem totes les proves i li diem si és apte o no és apte, o hem d'esperar uns mesos fins que hi hagi estabilitat.
26: Perquè es pot saber si és progressiva o no aquesta miopia?
27: Sí. Hi ha diferents tipus de miopies i nosaltres fem uns tests per avançar-nos i saber exactament si aquesta miopia està progressant encara i, per tant, no és recomanable que faci la cirurgia o realment ja la té estabilitzada. Ja veiem que també no tolera les lents de contacte i llavors li recomanes que l'opció més pràctica per a una persona acostumada a portar lent de contacte és la cirurgia.
26: Ah, i això ja és per sempre?
27: Sí, normalment els pacients operats de miopia, el percentatge més alt els mantindran estables amb la graduació de lluny, per tant podran veure sense ulleres. Fins quan? Que jo sempre els dic als meus pacients, fins que comencem la vista cansada. T'has de pensar que la vista cansada és que la lent que tenim dintre de l'ull, que se dedica a compensar i acomodar, deixa de fer-ho bé perquè es comença a endurir. Podríem dir que és un principi de catarata? Bueno, els humans fem bastants eufemismes per no dir les coses com són, no? Podríem dir que la vista cansada és una degeneració ja del cristallí? Sí. I llavors, quan comença aquí, t'afecta primer de prop, però després, a vegades, ja comença a afectar la visió de lluny. Per tant, el pacient operat de miopia, d'hipermetropia, astigmatisme, pot estar tranquil que la gran majoria de casos es mantenen estables.
26: Doncs ja sabeu que la primera consulta informativa és gratuïta i tota la informació també la podreu trobar al web. Si poseu al cercador IOTT, ja et surt la web d'oftalmologia3torres.com. Doctor Emilio Juárez, moltíssimes gràcies.
27: Gràcies a vosaltres.
6: Herrera a COPE.
18: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.

0: Garantir que un alumne amb necessitats motrius o neurològiques pugui moure's per l'aula, jugar al pati i seguir les classes com la resta de companys. Aquesta és la feina de la fisioteràpia escolar, un recurs que el mateix Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya defineix com a imprescindible per a una veritable educació inclusiva. Tot i això, a Catalunya, el col·lectiu d'unes 230 professionals que es dediquen a aquesta tasca denuncia un greuge històric. No se'ls reconeix la categoria professional que els pertoca per titulació universitària i els seus sous estan totalment desfasats respecte a les seves responsabilitats. Mira, per parlar d'aquesta reclamació i sobretot de com és el dia a dia d'aquest servei a les nostres escoles, avui està amb nosaltres l'Anna Vergara. Ella és fisioterapeuta escolar. Anna, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Escolta, Anna, vosaltres heu fet un comunicat en el que parleu d'un greuge històric i demaneu una revisió salarial i de categoria professional urgent. Com us afecta directament a la vostra jornada laboral i a la vostra motivació aquest menysteniment institucional?
1: Bé, com dius, és una cosa històrica. Fa molts anys que estem reivindicant això. Ara hem aprofitat, diguéssim, la onada, no?, de les protestes educatives per fer-nos conèixer, perquè sovint som els grans desconeguts, no? Quan diu, treballes com a fisioterapeuta en una aula, la gent és com que no ho acaba d'entendre.
0: No, no, Anna, llavors, jo he de reconèixer que a mi també m'ha sorprès, no sabia que existia aquesta figura, exactament. O sigui que és un problema també de desconeixement, no?, de la població.
1: Sí, totalment, totalment. Ja dic, que és com que som els grans desconeguts i al final és veritat que som una branca petita de la nostra professió, però com deies tu abans i com vam explicar en el manifest que vam publicar des del col·legi el passat 5 de juny, som importants, som un agent actiu per l'aprenentatge i ens agradaria també com que se'ns reconegués com a tal, ja no només a nivell econòmic, sinó a nivell professional, diguéssim, no? Perquè, va lligada una cosa amb l'altra al final, perquè nosaltres tenim una titulació acadèmica de graduats i de graduades i estem ara mateix cobrant com si fóssim tècnics superiors.
0: Clar.
1: I això és un greuge important.
0: Clar. Anna, escolta, més enllà de la reivindicació laboral, que és importantíssima, hi ha la importància de la vostra feina. Explica'm com és aproximadament el dia a dia d'un dia a dia en un centre educatiu. Què fa exactament una fisioterapeuta escolar per garantir que un alumne amb dificultats motrius o funcionals pugui accedir al currículum escolar?
1: Aquí hauríem de fer una primera com diferenciació, i és que els fisioterapeutes escolars tant podem estar en centres públics i concertats ordinaris com en centres d'educació especial, en aquest cas concertats. Mm. La nostra feina és itinerant. Quan estem en els centres concertats d'educació especial formem part del claustre. En el cas dels centres públics dels centres públics formem part dels equips d'assessorament psicopedagògic. I per tant tenim una feina itinerant. I això al final, la nostra feina és anar a l'escola, a una escola on hi hagi un alumne amb dificultats a nivell neuromotriu, sensorial, malalties minoritàries, bé, la diversitat que tenim és molt gran. Mm. I la nostra feina és intentar la màxima capacitació de l'alumne en les activitats del dia a dia de l'escola i aprofitar tots els reptes motrius que es van plantejant al llarg de la jornada, que no són pocs, per poder anar treballant, diguéssim, aquestes dificultats

0: treballant dins del teixit educatiu. Justament entenc que defenseu que la fisioteràpia escolar és una peça clau precisament per a tirar endavant aquesta història de l'escola inclusiva. O sigui, sou peça necessària perquè això passi.
1: Sí, perquè al final és això, no? Aquest alumnat amb dificultats en la mobilitat autònoma o que necessita uns productes de suport específic, no? Hi ha alumnat que no pot estar assegut en una cadira ordinària, diguéssim, i per tant necessita un equipament especial, doncs que l'ajudi a estar ben posicionat. Treballem molt en assessorar els equips docents en com és la ubicació a l'aula d'aquest alumnat, quins són els materials que necessita. Sovint, a l'hora d'escriure un alumne que té dificultats en la manipulació, potser no pot fer servir el mateix llapis, el mateix retolador que els seus companys o companyes de l'aula. I aquí és on entrem en anar fent adaptacions.
0: Clar.
1: I com deia abans, al final tenim molt posada la mirada en empoderar la comunitat educativa, perquè nosaltres hi anem potser un matí a la setmana o inclús una hora. O hi ha alumnat que, per sort, és més funcional i podem anar-hi cada 15 dies, un cop al mes. Tot, evidentment, depèn de cada persona. La nostra intervenció és superpersonalitzada. I el que ens interessa és que l'equip docent o la comunitat educativa tingui el màxim d'estratègies per facilitar-li aquests aprenentatges.
0: Clar. Doncs, escolta, vosaltres sou un col·lectiu relativament petit, uns 230 professionals. Si l'administració manté aquesta situació i no mou fitxa per equiparar-vos a la resta de graduats universitaris del sector, quin risc corre aquest servei de cara al futur? Què teniu sobre la taula, si heu pensat alguna cosa?
1: Bueno, anem el nostre objectiu és seguir lluitant per aquesta equiparació, també perquè al final molts companys i companyes nostres, els educadors d'educació especial, tècnics d'integració social, estan com en la mateixa situació que nosaltres, diguéssim, com una categoria per sota. Ells haurien d'estar com a tècnics superiors i estan en un grup inferior. Vull dir que és una cosa com que realment sí que els fisioterapeutes som més 300 que 200, però bueno, vull dir, està bé. Al final és veritat que nosaltres som una part petita, però tot el personal d'atenció educativa, el nombre és molt més gran. Evidentment, nosaltres com a fisioterapeutes defensem la nostra part, però és molt més gros.
0: Clar, clar, clar. Doncs queda clar que la inclusió escolar no és només una qüestió de voluntat o de lleis sobre el paper, sinó que necessita professionals especialitzats i ben reconeguts a les aules per fer-la possible. Avui hem parlat amb l'Anna Vergara, ella és fisioterapeuta escolar, i li agraeixo que ens hagi posat sobre la taula doncs, aquesta tasca que feu, que realment sou uns dels actors que fan possible aquesta educació inclusiva que tant ens han venut. Anna, que gràcies per estar amb nosaltres, gràcies per la feina que feu i sobretot per explicar-ho.
1: Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
2: Estàs escuchando Herrera en Cope.
3: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
2: Tiri, tiri, tiri. Con Tipo Directo, la última hora en Herrera en Cope.
4: Ahí va, Tipo Directo. Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Ahora con pago mensual, cámbiate y te mejoramos el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Vacaciones, sol, agua. ¿Puede haber algo más divertido para los peques?
6: ¿Los juguetes?
5: Sí. Y para que disfruten más de ellos, hasta el 30 de junio todos tienen un 25% de regalo en el Corte Inglés.
6: Bicicletas, hinchables, juegos de agua y arena.
5: Todos los juguetes con un 25% de regalo para comprar más juguetes del 1 al 30 de junio en el Corte Inglés.
6: En tienda web y app.
7: Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
8: Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
9: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
7: Vente a la Mutua y todos contentos.
9: Condiciones en Mutua.es.
10: Está entrando en un hogar protegido.

0: La gestió de l'habitatge públic a Barcelona va molt més enllà de l'adjudicació de pisos. Implica garantir la salubritat, el manteniment dels edificis i, sobretot, la convivència pacífica entre el veïnat. Un informe recent de la Sindicatura de Greuges de Barcelona sobre una finca de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació ha posat de manifest les escletxes del sistema actual on plagues de paneroles, fuites d'aigua i problemes de sorolls s'han enquistat a causa de la dificultat d'accedir a un habitatge en concret. Parlem amb el síndic de Greuges de Barcelona sobre com millorar la intervenció de l'administració en entorns complexos i com conjugar el dret al descans amb l'ús de l'espai públic al carrer. David, bon dia, síndic de Greuges de Barcelona. Què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Clar, en aquest cas concret, la sindicatura assenyala que la negativa retirada d'un resident a deixar entrar els tècnics doncs, perquè busquin la solució a les fuites i la plaga de paneroles doncs, seria el problema, no? Quins mecanismes legals o administratius creus que ha de tenir, que s'ha de tenir per poder actuar d'urgència en un habitatge privat quan la salut o l'estructura de tota la comunitat està en risc?
1: Si tu ho deies, és a dir, no és només tenir el parc públic d'habitatge, sinó gestionar el parc públic d'habitatge. Nosaltres fem al final una recomanació dient l'Ajuntament que igual hauria d'establir un codi de bona administració i bon veïnatge, és a dir, la gent que estigui visquent en pisos que siguin propietat de l'Ajuntament de Barcelona té un dret, però també té un deure. I en aquest cas concret el que veiem és que aquí hi havia una mala gestió per part de l'IMAP, mala gestió en quant a tema de generar convivència entre tots els veïns. Sí. Hi havia denúncies reiterades per al tema de les paneroles, per al tema d'una fuita d'aigua i també per problemes de convivència. Això ens entren dues queixes a la sindicatura. La primera queixa, la primera resposta per a l'IMAP és que saben allò de les paneroles, saben allò de la fuita de gas i ens expliquen com ha anat, però en el fons també tot és un problema de convivència, que era un veí que generava molt mala convivència en el reste.
0: Clar.
1: Tema paneroles. Reben la queixa, l'IMAP fa una intervenció i el que es diu, si la intervenció és a l'escala, això serà, es pagarà en despesa comunitària, si la intervenció als veïns que vulguin fer que es faci la intervenció per les plagues de panerola a casa seva ho hauran de pagar a títol individual, però sabent d'on ve i quin és l'origen de la plaga, el que no fan és la intervenció integral i no intervenen en la casa d'aquest veí, que és on se generen totes les plagues de paneroles. Per tant, nosaltres el que diem, no, això, en un edifici plurifamiliar, la intervenció ha de ser integral i el que ha de fer l'Ajuntament de Barcelona, sí que és veritat que contracta una empresa, ha de dir-li a l'empresa quin tipus d'intervenció, i no té cap sentit fer una intervenció puntual a zones comuns i a casa d'alguns veïns quan a l'origen saben on és.
0: Sí.
1: La segona, el tema de la fuita d'aigua, eren conscients que la fuita d'aire era un vessant que estava obstruït d'aquest veí, no podien entrar a la casa, la solució que van trobar és que els veïns afectats els hi van pagar unes nits d'hotel fora perquè la seva casa estava totalment en temes d'humitat. Finalment van entrar a la casa del veí, van fer la intervenció, però nosaltres creiem que és molt més aviat que s'ha de fer aquesta intervenció. Per tant, per això demanem aquest, quan entres a viure en parc públic, que firmis aquest codi de bona administració i bon veïnatge, perquè tens uns drets, però també tens uns deures. I finalment surt el tema que no ens van contestar mai a l'Ajuntament, el tema de la convivència. Tot això, a l'origen, és un problema de convivència, en sorolls, brutícia, insults, d'aquest veí cap a la resta de veïns. Aquí la intervenció ha de ser molt, molt, molt, molt, molt més ràpida de l'IMAP.
0: Clar,
1: que tot es vagi deteriorant.
0: David, el vostre informe recull que els veïns han tingut la percepció de manca de seguiment per culpa d'una informació deficient i poc continuada. Per què costa tant de vegades que l'administració mantingui un canal de comunicació transparent i fluid amb els ciutadans afectats per un problema burocràtic o tècnic?
1: Sí, aquest no és un cas puntual, tenim moltes queixes de l'IMAP. Nosaltres el que creiem és que a mesura que ha anat creixent el parc públic, que ho veurem de forma molt positiva a Barcelona, els recursos per administrar el parc públic no han crescut a la mateixa mesura i per tant està tot sobrepassat a l'IMAP en aquest sentit. Clar, si el veí no rep informació, aquí hi ha un contenciós administratiu plantejat, però els veïns no tenien aquesta informació, no sabien quin tipus d'intervenció s'estava fent. El que tu has de fer, si tu ets propietari i administrador d'una finca del parc públic has de tenir un contacte directe amb els veïns, informació amb els veïns, però nosaltres el que creiem aquí és que hi ha hagut una deixada, no tant de deixada, sinó falta de recursos. Per tant, el que diem és que l'IMAP hauria d'augmentar els recursos, i més si ara l'aposta és per recuperar parc públic a la ciutat de Barcelona, el que hem de ser conscients que no és només construir o adquirir parc públic, sinó tenir la capacitat de gestionar i administrar aquest parc públic, perquè si no acabarà generant aquest problema. Problemes de convivència, problemes de subministraments, problemes de fallades tècniques, o problemes de petits desperfectes. I si en una comunitat de propietaris tens un administrador de finques que s'encarrega de tots aquests temes, en una comunitat de propietaris de parc públic ha de ser l'Ajuntament de Barcelona que s'encarregui d'aquests temes i que sigui molt diligent.
0: Clar. Parlaves d'aquest document o d'aquest codi de bona administració i bon veïnatge per a l'habitatge públic. Quins haurien de ser els pilars fonamentals d'aquest codi i com es pot aconseguir que un document així es tradueixi en fets i no quedi doncs, en una declaració d'intencions en barris amb problemàtiques complexes?
1: No, bàsicament, quin tipus d'intervenció pot fer a l'Ajuntament? És a dir, en el cas que hi hagi, i si anem a aquest cas concret, en el cas que hi hagi una plaga de paneroles, bueno, doncs que pugui intervindre a tots els pisos, que sigui l'Ajuntament que se'n faci càrrec d'aquesta intervenció a tots els pisos. Si hi ha una fuita d'aigua que... entenc el dret a la intimitat del veí, però està en un habitatge públic i està afectant a tercers, per tant, que pugui intervindre per no només solucionar el problema d'aquest veí, sinó els efectes que genera cap a tercers, sobretot el tema de convivència, que tenim això, tenim el propietari té l'obligació de gestionar els temes de convivència. En aquest cas, si és un habitatge públic, és el propietari que està llogant un habitatge a una persona que ha de gestionar aquests temes de convivència, i el propietari és l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, si ho tinguéssim tot per escrit i tot molt més clar, les intervencions podrien ser molt més ràpides.
0: Clar. David, escolta, un tema a part per acabar, i no perquè coincideixi que estem en Mundial de Futbol, perquè el tema de joc de pilota als carrers i a les places o a diferents espais de les ciutats, doncs és un tema, vaja, tan vell com nosaltres mateixos, no? Però sí que és veritat que darrerament doncs, hi ha hagut polèmiques a diversos barris de la ciutat de Barcelona per les queixes de veïns respecte als jocs de pilota a places i carrers, que el que acaba fent és enfrontar el dret dels infants a jugar amb el dret dels veïns al descans o a no patir desperfectes. Com creus que s'ha de gestionar aquest conflicte des de la sindicatura per trobar un equilibri que no criminalitzi ni el joc infantil ni desatengui el malestar dels veïns?
1: Tu has dit la paraula màgica, l'equilibri. Nosaltres som institució d'equilibri. Tot sempre hi haurà conflicte entre drets, hem de buscar aquest equilibri. Nosaltres vam fer una intervenció a la plaça de la Vila de Sarrià Sant Gervasi, que era sobre aquest tema. Totes les places al voltant tenien el cartell de prohibit jugar a pilota, menys aquesta plaça. I què passa? Que com no tenia el cartell de prohibit jugar a pilota, tothom anava a jugar aquí. Una veïna ens va demanar una intervenció per homogeneïtzar i que totes les places tinguessin el cartell de prohibit jugar a pilota. Nosaltres vam dir que sí, vam homogeneïtzar, i el que vam recomanar és que es tragués el cartell a totes les places. I es va acabar fent traient el cartell a totes les places, però també apel·làvem a un concepte bàsic que és la corresponsabilitat. S'ha de poder jugar a pilota a les places, però amb responsabilitats, responsabilitat de nens, nenes, de pares i mares, i també li dèiem a l'Ajuntament i responsabilitat de l'Ajuntament posant educadors de carrer, agents cívics, explicant que hi ha uns horaris per jugar a pilota, que s'ha de respectar el dret al descans del país i que si som una ciutat jugable hem de poder jugar, però sobretot respectant el descans dels veïns. Ara el mateix conflicte el tenim a Ronda de Sant Antoni, aquesta problemàtica de jugar a un espai obert, un espai molt maco que es pot jugar. Nosaltres estem apel·lant a la corresponsabilitat i en si juguem, però juguem enmig de la Ronda de Sant Antoni i no utilitzem de porteries, per exemple, les risses de les botigues quan tanquen, perquè realment això sí que molesta molt als veïns. Doncs hem apel·lat a aquesta corresponsabilitat de la gent que juga i també corresponsabilitat de l'Ajuntament a que pugui posar alguns elements que dificultin que es puguin utilitzar les reixes de les botigues quan tanquen com a porteries, perquè això sí que molesta molt el destí del país.
0: Doncs garantir el benestar dins de casa i cohesionar la vida de portes en fora és, sens dubte, un dels grans reptes que afronta la ciutat de Barcelona. Les recomanacions del síndic posen sobre la taula una veritat incòmoda, la necessitat de dotar les institucions de respostes molt més àgils, coordinades i humanes davant doncs aquestes petites crisis comunitàries. Petites des de fora, perquè qui ho viu no és petita. Agraeixo al síndic de Greuges de Barcelona el seu temps i les seves reflexions per ajudar-nos a entendre els desafiaments de la convivència a la ciutat de Barcelona. David, bon dia, síndic de Greuges de l'Ajuntament. Com sempre, un plaer, gràcies.
1: Un plaer i moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, David. Clar, és que el tema de la convivència ja saps que és un problema. Hi hauríem de posar tots de la nostra part i no ho seria, però de moment no ho és. Va, que ens plantem a la una. Abans et dono un consell de salut. INSCOR, centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña. Cuidamos tu corazón realizando consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios. Ofrecemos atención rápida y programamos tu visita para cuando lo necesites. Encuéntranos en el 93 425 1962 o en Folgueroles, en Barcelona. En fi, sóc el Ricard Álvarez. Ens plantem a la una de la tarda. De seguida hi tornem amb el migdia de COPE Catalunya i Andorra. I de seguida parlem de la selectivitat, que sí, que ja s'ha acabat, però i les notes? Encara no han sortit. I per tant s'ha de decidir cap a on van els nostres joves. En parlem de seguida.

0: Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
1: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
2: Estar informado.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE. Hoy es jueves, es 18 de junio. Oye, que está prácticamente el mes finiquitado. Mira, además este fin de semana esperamos la primera ola de calor según la EMT y el domingo el segundo partido de la selección española de fútbol. A ver si hay más suerte o, como diría Mariano Rajoy, acierto. Porque esto del fútbol es un negocio en el que el activo es más meter más goles que el oponente. Vamos, ganar. Hablando de activos, mira, pedruscos, joyas, también lo son, ¿eh? No te vayas a creer, invertir en oro, en metales preciosos, en joyas, es una de las maneras más habituales de ahorrar. Ayer el expresidente Zapatero ni siquiera se le ocurrió esta respuesta ante el juez Calama. No habló de las joyas, porque cuando tienes en la caja fuerte un botín de 1,3 millones de euros en pedruscos, pues claro, no te acuerdas ni de dónde han salido ni de quién te lo ha regalado. Hay otros que saben que no les han regalado nada. Es Jesús Caldera, exministro de Zapatero, esta mañana en Televisión Española.
3: Yo no tenía el más mínimo conocimiento. Yo era ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y yo tuve la cartera migratoria. Yo tuve que ir muchas veces al África Occidental, muchas. Y a mí nadie me dio jamás nada, sino que lo que hacían era pedir a un país ya desarrollado como España. Nos pedían ayuda.
0: Mediodía COPE, de decir, se ha puesto en contacto con otros ministros del expresidente Zapatero en aquella época y nos han reconocido que no se acuerdan y, en todo caso, que de haber recibido algo lo habrían enviado directamente a Patrimonio Nacional. Cosa sorprendente, ¿eh? Porque a mí me regalan un joyón como ese y te aseguro que me acuerdo pues toda la vida. En fin, que yo no le compro el discurso al presidente Zapatero, en primer lugar porque ha mentido tantas veces que ya no hay quien se lo crea. Ya sabes lo del refrán, la primera vez que te engañan es culpa del que engaña, la segunda vez de quien se deja engañar. Y el juez Calama tiene frente a sí un caso tan amplio y complejo y tan lleno de imputaciones tan serias y tan fundamentadas que ayer insistió en que se mantienen las mismas imputaciones al expresidente, que primero quería ser contador de nubes y ha quedado para contador de diamantes. Zapatero le llegó a decir al juez Calama que le daba permiso para investigarle cuando está imputado porque ya ha sido investigado. Es que es de no creer. Mira, explicó que la organización de sus cobros la llevaba su secretaria y que él no se enteraba de nada. Que sobre el rescate de Plus Ultra él solo trabajaba para su socio, Julio Martínez Martínez, y que tampoco se enteraba de nada. Sobre el famoso teléfono interceptado gracias a Estados Unidos, llega Pachi López esta mañana y se carga de un plumazo la teoría del mal estudiante. Trump me tiene manía.
4: Yo no soy conspiranoico, pero lo que sí es verdad es que hablamos de unos datos de un teléfono confiscado hace 5 años y que resulta que ahora es cuando aparece, ¿no?
0: Claro, hace 5 años no estaba Trump en la Casa Blanca para perseguir a Zapatero. Y Zapatero, como si estuviera en un mitin, pidió a la secta fe ciega en él. Él, en el presidente que arruinó España, que dijo que había un déficit público del 9% y fue del 11,3%. El que no veía la crisis financiera hasta su falta de enfrentarse a la verdad, que llevó a España unas tasas de paro y de sufrimiento económico extraordinarias. Bueno, pues momento para otro refrán de la abuela. Una cosa es hacerte el tonto y otra que te tomen por tonto.
2: Pilar García de la Granja.
1: Mediodía COPE.
0: Hay otras noticias que te cuento ya en titulares. Ángela Sánchez, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Pilar.
0: Constitucional.
5: El PP lleva al Tribunal de Garantías el veto de la mesa del Congreso, controlada por PSOE y Sumar, a votar su enmienda y la de Junts para pedir un adelanto electoral.
0: Banco de España.
5: En sus previsiones para este año, el organismo apunta que la inflación va a escalar hasta el 3,6% y mantiene el crecimiento en el 2,3%. Y avisa, por un lado, se necesitan construir 750.000 casas para paliar el déficit de vivienda y, por el otro, no alcanzaremos los niveles europeos de productividad hasta el año 2050.
0: Y en el 2050 todos calvos. Memorando de paz.
5: Hoy ha entrado en vigor el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán por el que se reabre el estrecho de Hormuz, se fija un alto el fuego permanente y Teherán se compromete a no desarrollar armas nucleares.
0: AVE.
5: La línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona está cortada a la altura de Albien, Lleida, por un incendio cercano a las vías.
0: Y León 14.
5: En la audiencia a miembros de la Universidad Hebrea de Jerusalén también el Papa les ha pedido que sean artífices de una paz verdadera.
0: En el deporte, Movistar nos acerca ahora la información del Mundial. José Luis Corrochano, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Konaté es nuevo fichaje del Real Madrid. Es el tercer fichaje que anuncia el conjunto blanco esta semana. Los tres mundialistas, Ibrahima Konaté, el central, llega libre del Liverpool. Tiene 27 años y firma por 4 temporadas. El lunes anunció Cucurella, el martes la renovación de Rüdiger. Ayer Bernardo Silva, hoy Konaté. El próximo debería ser Dumfries. Y la selección española en Chattanooga, después del día de descanso, prepara ya el partido del domingo contra Arabia Saudí.
7: Elena después Condis. Del día libre en el que los jugadores han podido desconectar, hacer un poco de turismo, jugar a golf, ver a sus familiares. Hoy entrenamiento a las 11 de la mañana, a las 5 de la tarde hora española, y posteriormente rueda de prensa de Cucurella, la primera vez que hablará tras convertirse en nuevo jugador del Real Madrid. El viernes la selección entrena en Chattanooga por la mañana y después por la tarde de nuevo viaje a Atlanta, esas 2 horas por carretera. Domingo a las 6 espera el decisivo partido frente a Arabia Saudí.
6: Menú del día, hoy a las 6 Chequia, Sudáfrica, a las 9 Suiza, Bosnia, a las 12 Canadá, Qatar y a las 3 de la madrugada México, Corea.
0: Gracias, Corro.
8: Da igual dónde estés,
9: da igual cómo lo vivas.
10: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
11: en la misma jugada,
12: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
13: cuando todo eso llega,
12: entonces sí, entonces somos uno.
14: Somos uno.
15: Somos uno.
16: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
0: Estás en Mediodía Cope.
17: Every second, every day, I spend hoping we never change, loving you.
0: Más cositas. Mira, invertir en investigación es fundamental para, sobre todo, tener futuro. Tanto por el impacto directo que tiene en nuestra salud y calidad de vida, como por la capacidad que nos aporta para poder anticiparnos a los grandes retos de nuestra sociedad, ¿verdad? Pero la ciencia que transforma nuestras vidas, pues además necesita apoyo. La Fundación La Caixa es muy consciente de este hecho. Por ello, lleva más de 40 años impulsando un programa de becas que ha ofrecido a miles de personas la oportunidad de aprender, investigar y crear. Porque detrás de cada beca hay una historia que habla de esfuerzo, de talento y transformación. Vidas que cambian radicalmente gracias a esta ayuda y que terminan cambiando también la vida de otros. Es el caso, por ejemplo, de Irene Marco. Tras una visita a Cosmocaixa, decidió que quería estudiar astrofísica y es nada. Aunque un hecho inesperado cambió sus planes. ¿Qué ocurrió? Gloria López Navas, buenas tardes.
18: Buenas tardes, Pilar. Pues fíjate, mientras Irene estudiaba tercero de física en la Universidad Autónoma de Barcelona, su madre enfermó y pasó un tiempo en coma. En ese momento, Irene se dio cuenta de que, además de los médicos, a su madre la mantenían con vida las máquinas y por eso decidió especializarse en física médica, una rama que no existía en España.
0: Fíjate tú, conseguir una beca de posgrado en el extranjero de la Fundación La Caixa le permitió cursar un máster en biofísica en Alemania y así iniciar un itinerario internacional que duró 10 años.
18: Pero Irene tenía muy claro, Pilar, que quería volver a España cuando fuera madre. Este regreso fue posible gracias a otra beca de postdoctorado Junior Leader de la Fundación La Caixa, con la que también consiguió convertirse en investigadora independiente. Irene es muy consciente de que su vida sería muy diferente si la Fundación La Caixa no se hubiera cruzado tantas veces en su camino.
19: Pues seguramente con mucha más dificultad para poder seguir mis sueños donde yo quisiera, porque una de las cosas que tienen las becas de La Caixa es que te dan muchísima libertad. No ponen restricciones en el tipo de investigación que estás haciendo, no te piden unos objetivos muy estrictos. Te da una libertad y una manera de afrontar la ciencia que para mí es única y necesaria.
0: Fíjate, es que es brutal, ¿no? Una cría que se preguntaba quién construía y diseñaba y pensaba las máquinas que ayudaban a su madre a sobrevivir, se ha convertido en una creadora de herramientas para mejorar la vida de la gente.
18: Y hay más ejemplos, Pilar. Mira, te voy a contar también el de Marc Suárez Calvet. Su historia arranca en Sabadell, en Barcelona. Nunca tuvo una vocación clara hasta que tuvo que elegir una carrera y finalmente optó por escoger medicina y bioquímica. Después de trabajar varios años en el extranjero, llegó uno de los momentos más delicados de cualquier carrera científica, el paso del postdoctorado a la independencia investigadora. Un paso que pudo dar gracias a una beca de la Fundación La Caixa.
20: La vida de científico, aunque a veces se idealiza, consiste sobre todo en pedir dinero. Entonces, becas como estas de La Caixa no solo te ayudan a darte financiación para tener tu salario, que ya es importante, sino que también te ayudan a tener independencia científica, es decir, a poder empezar a hacer tu propio grupo.
0: Fíjate, la mayor parte de la vida los investigadores se la pasan pidiendo dinero para poder hacer su trabajo. Uh-huh. Y lo hacen tanto organismos públicos como privados, ¿no? ¿Y qué es Marc en la actualidad? Pues mira, es una de las cosas que más hacen falta en este país. Es neurólogo clínico en el Hospital del Mar. Él está especializado en Alzheimer y en otras enfermedades neurodegenerativas. Desarrolla un proyecto que permite identificar factores presentes en la sangre y que estén asociados a la edad, que pueden tener un efecto rejuvenecedor o envejecedor sobre el cerebro, lo que puede ayudar también a desarrollar futuras terapias contra el Alzheimer. Es un clínico, es decir, pasa consulta y además investiga. Se puede.
18: Y el último ejemplo nos llega a Pilar desde La Coruña. Allí nació y creció César de la Fuente. Desde pequeño le encantaba diseccionar peces, calcular cuántos globos de helio necesitaba para poder hacer volar a él y a sus tres hermanos.
0: Bueno, no todo el mundo es así.
18: Claro,
0: ¿eh?
18: Claro,
0: pequeño.
18: Hay que tener esa curiosidad por querer ir más allá. Él estudió biotecnología en la Universidad de León y la obtención de una beca de posgrado en el extranjero de la Fundación La Caixa le dio una confianza en sí mismo que de otro modo nunca habría conseguido.
9: Yo no sabía si podía ser un científico o no, y el hecho de tener una institución de la magnitud de la Fundación La Caixa, que son expertos en evaluar mentes jóvenes que puedan llegar a ser algo, eso como que me dio cierta validación de decir, pues hombre, si esta gente cree en mí, pues vamos a intentarlo, aunque sea.
18: Y esa curiosidad, Pilar, ha hecho que César ahora trabaje en un descubrimiento increíble. Tiene que identificar esas bacterias que nos atacan para poder crear antibióticos nuevos que sean capaces de acabar con las bacterias utilizando la IA, fíjate.
0: Las trayectorias de Irene, Marc y César, ¿a qué nos recuerdan, Gloria? A que la investigación más pionera necesita de instituciones capaces para detectar e impulsar el talento. Y como siempre digo, si no existiera la Fundación La Caixa, habría que inventarla. No solo por su dedicación a la investigación, que lo acabamos de ver, a la educación, sino porque las políticas sociales de este país en una gran parte se deben gracias a la Fundación La Caixa y sus más de 700 millones de euros al año en políticas sociales. Ahí queda eso.
11: Un propósito es algo que nos mueve a superarnos. Hace más de 120 años empezamos el nuestro, impulsar la investigación para cuidar la salud de las personas. Pero hay retos que nos exigen una nueva forma de investigar. Nace el Centro de Investigación, donde la inmunología da forma al futuro. Caixa Research Institute, Fundación La Caixa, creer para transformar.
13: Migdia.
14: COPE Catalunya i Andorra.
13: Estàs informat.
15: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estic parlant des de Catalunya, seguim parlant des de Catalunya. Com sempre, és un plaer que m'acompanyis aquests propers minuts de Migdia COPE a Catalunya i Andorra. Ara posarem el focus en temes molt nostres. Més endavant obrirem l'espai dedicat als nostres animals de companyia per saber com cuidar-los millor. Ja saps que les darreres xifres ens diuen que si la meitat o fins i tot més de llars catalanes conviuen amb un animal de companyia. Per tant, totes les informacions que ens arribin d'aquí, benvingudes siguin. També viatjarem cap a Ponent per connectar amb el Magnífic Fest, que és el festival de Lleida que pràcticament dona el tret de sortida a la temporada estival de festivals de Catalunya. Però abans de tot això, anem a mirar cap a una realitat que respira, i molt, a milers de llars catalanes aquests dies. Un cop superat el tràngol dels exàmens de la selectivitat, s'acaba la selectivitat, sí, però no pas l'asfíxia. Ara mateix, milers de joves a Catalunya es troben en una mena de limbs. Estan esperant unes qualificacions que miren de reull i amb la pregunta al cap de sempre: i ara, què estudiaré? L'angoixa a les llars és tangible. Però realment estan preparats per decidir el seu futur de per vida amb només 17 o 18 anys? Què passa si la nota no arriba i s'ha de canviar de rumb? És el final del camí o l'inici d'una oportunitat? Anem a posar una mica de seny i anem a desmuntar uns quants mites sobre la selectivitat i el futur professional. Avui parlem amb la Laia Lluch. Ella és professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i, a més, experta en innovació educativa. Laia, què tal? Bon dia.
21: Molt bon dia, un plaer, gràcies.
15: Bé, la selectivitat s'ha acabat, com dèiem, però ara mateix a moltes llars la tensió és respirar a l'ambient perquè sembla obligatori triar la carrera ideal. És normal no saber què estudiar als 17 o 18 anys? Ho dic perquè hi ha joves que diuen o a mi em deu de passar alguna cosa perquè jo en aquestes alçades encara no tinc clar què he d'estudiar. És normal no saber-ho?
21: jo diria que és normal i que de fet ens hauríem de preocupar si succeeix al revés, no? És a dir, al final el nostre cervell, no? Nosaltres biològicament, les nostres funcions executives, no? De prendre decisions complexes, de planificar a llarg termini, de tenir criteri, no? Al final totes aquestes capacitats encara s'estan desenvolupant, fins i tot arribant a la vintena o trentena. És a dir, que imagina't. És normal al final, no? Que un adolescent, un jove a l'actualitat, i no només ara, sinó generacions enrere també biològicament succeeix, no estem encara preparats, no? Uh-huh. I sobretot també amb la pregunta potser errònia, és a dir, entenc que tingui un sentit pedagògic, no? El pregunta què vols ser de gran, sí. O què és el que vols fer ara, però evidentment és una pregunta que a vegades es pren com la pregunta, no? És a dir, és la decisió, la resposta que tu hi apliquis és com la definitiva, no? I a vegades també, evidentment, es té aquesta por, no? Aquesta pressió que comentaves abans.
3: S'ha idealitzat massa el concepte de vocació?
21: Potser sí. Al final, les decisions que prenem, no? No sé si ho heu parat a pensar mai, però prenem més de 35.000 decisions al dia, cadascun dels adults de mitjana, no? Llavors, evidentment, aquesta és una d'elles, no? Però és una decisió clau, no? És important, és transcendent. Però sí que és cert que s'ha enfocat molt com si fos l'única decisió, no? És a dir, aquella porta que obres i com si no hi hagués opcions a tirar enrere. Com si fos la decisió definitiva. I al final, en una societat com l'actual, on cada cop hi ha més sortides professionals, on la intel·ligència, per exemple, artificial, està transformant moltíssimes professions, on fins i tot també cada cop hi ha més opcions a poder estudiar dobles graus o graus, no?, que tinguin itineraris més flexibles, que siguin adaptats a un ritme laboral, no?, on conciliar a nivell personal. Llavors, tenim aquest ventall tan gran d'oportunitats que, evidentment, també tenim aquesta pressió, no?, de prendre una decisió com si fos la definitiva. Mm-hmm. I a més a més, amb generacions anteriors, no?, els meus avis, no?, els nostres avantpassats, per entendre'ns, tenien molt clar una feina, una família i al final, no?, aquella seguretat de per vida. Però a l'actualitat això realment és així. Quantes persones es canvien de municipi, s'empadronen, no?, a altres països, viatgen més que mai o tenen aquesta flexibilitat de casar-se, de divorciar-se, no?, i fer, en definitiva, aquesta complexitat d'una doncs, riquesa.
3: Clar, no, anava a preguntar justament això, si els joves d'avui dia ho tenen més difícil que abans per decidir i, a més, amb el que deies de la intel·ligència artificial, que la irrupció al món laboral reconfigurarà professions, vaja, a curt termini. I clar, iniciar un grau universitari o uns estudis que et poden durar 4, 5 o 6 anys, tu pots els inicies amb unes perspectives, però el món ja ha canviat quan acabis.
21: Exacte. Poso l'exemple de l'enginyeria informàtica, no? Si mirem enrere, fa 3 anys, quan ha esclatat tota la irrupció de la intel·ligència artificial a les aules, no?, per exemple, a la universitat, clar, una persona, un futur enginyer, enginyera informàtic, tenia un ideal, no?, i fins i tot potser la idea preconcebuda de, uau, tindré la vida solucionada, no?, com a enginyer o enginyera informàtic. Ara bé, tots aquells i aquelles que a dia d'avui, ara en època de finalitzar el curs, estan a punt de graduar-se amb aquesta titulació, ja n'adonaran, no?, que al final saber programar sí que, evidentment, no és que tingui menys pes, no?, però ha transformat, la intel·ligència artificial ha transformat què implica i què vol dir saber programar. No? Al final trastoca, no?, i transforma totes les professions, tant les que són més tradicionals, no?, des d'aquells o aquelles que estan al camp, no?, el pagès o pagesa, o accions més humanes, no?, com ser docent, per exemple.
3: Clar. Laia, de vegades el problema no és que no t'agradi res, parlo dels alumnes, sinó que t'agrada tot o que et va bé tot. És a dir, hi ha alumnes que treuen bones notes en ciències i en lletres i que els han fet anar triant i ells han anat triant d'una manera o d'una altra. Però què els recomanaries a un estudiant que té diversos interessos i no sap per quin camí tirar?
21: Sí, totalment. Al final existeix el que anomenem el fenomen multipotencial, no? És a dir, hi ha persones, com tu bé comentaves, hi ha estudiants, joves i adolescents, que tenen, no?, aquests dons, aquest potencial envers qualsevol àrea, no?, ja sigui més artística, més mecànica, més de no? Al final, tots aquests potencials és bàsicament per com nosaltres som, no? Com a persones, és a dir, nosaltres no som només superexperts o supercracks, no, en una àrea en concret, sinó que pot ser que tinguem aquesta multi, no, potencialitat, tots i totes. Llavors, al final, com a consell clau, i no només per ells o per elles, sinó també per les famílies o els educadors, és, sobretot, deixar-los sentir, no? És a dir, què és el que senten, quina és la, entre cometes, veu interior, no?, que els hi crida, i sobretot també deixar-se portar en el sentit que una porta que obris te'n portarà una altra, no? És a dir, al final, a dia d'avui, la societat o la vida no és una línia recta, sinó que és, no?, una muntanya russa, per entendre'ns, sobretot, on hem de prendre moltíssimes decisions. I al final, com a educadors, no?, com a famílies, hem de aprendre, no?, també a acompanyar aquests joves i adolescents que han de saber prendre decisions, i per prendre decisions hem de saber pensar. I aquí entra, no?, la irrupció de la intel·ligència, sí, artificial, on si deleguem moltes de les tasques cap a la IA, estem realment cognitivament, no?, deixant de pensar. Llavors aquí és una competència fonamental, no?, que hem de saber escoltar i amb criteri, no?, doncs prendre les decisions sense por i també sense aquesta idea de si prenc aquesta decisió no puc tirar enrere, no?, o si m'equivoco o si descobreixo realment que no m'agrada aquesta professió i que vull fer-ne dues en paral·lel o que vull tirar enrere, vull canviar. Al final això és molt lícit, no?, a la societat actual.
3: Jo és que quan parles de decisions m'he quedat amb una de les primeres xifres que m'has donat. Això de 35.000 decisions al dia m'ha semblat una xifra, vaja, astronòmica.
21: Sí, sí, des de si apaguem o no l'alarma, sí, sí, no? Sí, o si sí, la demorem, sí, 5 minuts més, si obrim ara el microones o si encenem primer la cafetera, o sigui, totes aquestes decisions són moltíssimes, evidentment algunes les tenim molt automatitzades, sí, no? I el problema també
3: no som ni
21: és aquest, no? Aquest, exacte, aquesta, entre cometes, inconsciència que a vegades tenim en el nostre dia a dia.
3: Laia, escolta, hi ha un 22% d'abandonament de primer curs de la universitat, que em sembla un tant per cent que seria digne d'estudi, no? Per què hi ha tant... Em sembla alt a mi, un 22%. Però quin paper haurien de jugar les famílies en aquests processos d'acompanyar l'estudiant? Perquè, clar, s'ha de gestionar moltes coses. Por, equivocar-se, un fracàs, un èxit... Quin paper hem de fer les famílies?
21: Al final és una mica també de sentit comú, no? Jo ho penso, per exemple, amb el meu fill, que recent ara acaba de fer els 3 anys i algun cop, no?, en algunes portes obertes, en alguna escola, recordo fins i tot que em deien aquí el teu fill serà... Jo, no sé, vol, el que vulgui. És a dir, ara amb 3 anys no podem decidir, no? Jo com a mare vull, i suposo que totes les famílies pensen el mateix envers els seus fills, volem que siguin feliços, no? I per tant, perquè siguin feliços els hem d'acompanyar, evidentment, aportant opinions, aportant idees, experiències, contactes, no? Perquè a vegades potser nosaltres doncs tenim, no?, certa informació d'un camp de coneixement en concret, però no d'un altre, o de noves carreres, per exemple, que estan sorgint i que potser no en tenim cap coneixement. Sí. Llavors, en aquest sentit, crec que és molt important l'escolta activa, no? És a dir, estar presents perquè al final és un moment on, per exemple, no?, amb la selectivitat hi ha molta angoixa, molts nervis, no?, i molta inquietud, perquè al final has de fer un llistat, no?, d'opcions a continuar estudiant, però al final l'element més clau és acompanyar. És a dir, acompanyar sense autoritat en el sentit de has de fer això perquè així em quedo més o menys tranquil·la, sinó que és el que a tu, no? És a dir, quina és aquesta veu interior que tu com a fill o filla, no?, sents, i per tant doncs acompanyar aprenent també dels errors i aprenent al final que no és, no?, una decisió única. Uh-huh. I sobretot també a nivell de sistema, no? Sí. Aquesta xifra que comentaves, no?, d'estudiants que abandonen el seu primer any, tampoc és que em sembli...
3: A mi em sembla molt alta.
21: A mi el que em preocupa més és tots aquells, si no recordo malament, era un 39% d'estudiants i joves que finalitzen la seva escolaritat obligatòria i que no volen pensar ni veure de nou el sistema educatiu amb qualsevol opció més enllà de l'obligatorietat.
3: Bueno, aquest tant per cent també em sembla alarmant, aquest ja em sembla alarmant. En fi, hi ha molta feina.
21: Que és el que passa abans, no?, perquè just prenguin aquestes decisions.
3: Sí, hi ha feina, hi ha molta feina a fer el món educatiu. Escolta, que ens quedem amb aquesta idea, cap decisió als 18 anys és definitiva i menys al segle XXI i menys als dies que estem vivint, el que realment compta, doncs, no és encertar la primera, sinó aprendre a decidir, fer-se bones preguntes i tenir la capacitat de continuar aprenent al llarg de la vida, que això és una cosa que sí que hauríem de tenir clara. Laia Lluch, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, gràcies per acompanyar-nos avui i per portar una mica de calma a tantes llars ara mateix que estan pendents d'aquest calendari i d'aquestes notes. Gràcies, Laia.
21: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
3: De totes maneres, segur que a moltes llars seguiran fent càlculs, les coses com siguin, perquè també la vida és així. Bé, t'explico una altra història. Mira, 3 semanas con gotera. Técnico, dice, no es su competencia. Seguro, hay que esperar. Y el techo sigue goteando. Pagaste el seguro para que te cubrieran. Hay una palabra para eso. No. N-O. No a técnicos que se lavan las manos. No a espera sin fin. Porque con Legalitas decir no es mucho más fácil. Legalitas, no te conformes. 900-100-662.
2: ¿Tienes algo que decir?
1: Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @pilargcope.
4: La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello.
22: Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos.
4: En el Máster Universitario en Radio Cope, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación Cope.
22: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
4: Máster Universitario en Radio Cope.
22: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
23: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
24: valorado
23: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
24: Y otra. Valorado.
23: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
25: No paro de darle vueltas a que la casa del pueblo lleva meses sin que nadie vaya.
26: Yo no paro de darle vueltas a esto.
27: La superseguridad de Movistar Prosegura Alarmas da super tranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
28: Dormir de mil maneras. Ahora en Hipercor tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y bases. Y puedes financiar hasta en 12 meses. Del 18 al 30 de junio en Hipercor y en hipercor.es. Paga cómodamente tus compras con tu tarjeta El Corte Inglés en tienda web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. es sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en hipercor.es.
29: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
30: Hay casas a las que no cuesta volver. Vuelves a la terraza donde las cenas se alargan un poco más. Volver a abrir un armario y encontrar los juegos de mesa de cuando eras niño. Y donde vuelves a sentir que por mucho que pasen los veranos, todo sigue igual. Con el plan Volver de Iberdrola, tu consumo de luz al 50% en esa casa a la que siempre vuelves. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
31: Migdia.
14: COPE Catalunya i Andorra.
31: Estàs informat.
1: COPE Tarragona.
31: 93.5 FM.
32: Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
33: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
34: ¿Te han denegado la invalidez?
35: Hola, soy Luis Miguel López, abogado de Abogados Tarragona. Y como sabéis, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente y asuntos relacionados con la seguridad social.
34: Abogados Tarragona, 977-21-31-40, en Rambla Nova 118 de Tarragona. Primera visita gratuita.
0: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
5: ¡Claro que sí!
0: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
6: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
0: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
5: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
0: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
6: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
0: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en cope.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
31: Migdia.
7: COPE Catalunya i Andorra.
31: Estàs informat.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soc el Ricard Álvarez, 2:15. ¿Com estàs en companyia de COPE Migdia Catalunya i Andorra? De seguida posem sobre la taula la darrera hora esportiva, també com estan les carreteres, però abans la previsió meteorològica. Va, que si fem una ullada al cel d'aquesta tarda veurem que el sol continuarà sent el protagonista, tot i que anirà acompanyat d'alguns vels de núvols alts. Aquestes teranyines de núvols seran més espesses a mesura que avancin les hores, sobretot cap a les comarques del sud. A més, a la muntanya, el cel es taparà una mica més. A partir de migdia creixeran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu. De fet, en aquests punts de muntanya s'esperen alguns xàfecs, especialment al Pirineu Occidental. Seran pluges en general febles, tot i que localment podrien descarregar amb una mica més de ganes i anar acompanyades de tempesta. Ja cap al final del dia, de cara al vespre, també és probable que s'escapi algun ruixat curt a la costa i al prelitoral de Tarragona. Allà on plogui, a més, la visibilitat evidentment empitjorarà una mica durant una estona. Pel que fa al termòmetre, les temperatures màximes d'avui es quedaran molt similars a les d'ahir, que ja van ser altes. En algun punt igual baixaran una mica, però vaja, no, és una davallada que es notarà una mica més a prop de la costa sud. A la resta, res, fa calor. I durant les hores centrals de la tarda el vent bufarà de component marítim entre fluix i moderat, però estigueu atents a Ponent i a les comarques de Tarragona, perquè a partir del migdia farà de mestral i de garbí amb algun cop fort. Al vespre la situació es calmarà i el vent quedarà fluix i variable a tot arreu. Anem a fer una ullada a les carreteres. Vinga, quin és l'estat de la xarxa viària catalana? Ens ho expliquen des del Servei Català de Trànsit, avui amb la Sílvia de l'Amo. Sílvia, què tal? Bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Doncs ara mateix hem de dir que la situació ha millorat. Hem tingut un matí molt intens, amb moltes avaries a la ronda del litoral, a la P7, accidents, cap de gravetat, però sí que han anat entorpint força la circulació. Ara mateix, a la P7, hem de dir que a Barberà, en sentit Tarragona, encara resten un quilòmetre i mig de lentitud. A la 2, on hi ha hagut també problemes per un vehicle que s'ha variat, ara mateix hi ha obres a Jorba en sentit Lleida, 2 quilòmetres de circulació, i a la zona de la Ronda del Litoral de Santa Coloma de Gramenet, tot el matí amb moltes incidències, i ara mateix 2 quilòmetres i mig de circulació molt lenta en sentit Trinitat. Però en tota la Ronda del Litoral hi ha problemes, a banda de destacar unes avaries, en concret de camions, a Gurb i Santa Coloma de Farners. Demanar-vos, com sempre, molta cautela. Bona tarda.
3: I tant que sí. Gràcies, Sílvia.
8: Gràcies.
3: Doncs apa, els esports, avui amb l'Edu Badia. Edu, què tal? Bon dia.
9: Hola, Ricard, què tal? Bon dia.
3: Escolta, arriba el primer fitxatge de l'Espanyol?
9: Sí, pendents del Mercato al conjunt perico, de les dues finals que tenim al bàsquet i al futbol sala. El conjunt perico, l'Espanyol és notícia a l'extrem del Castelló, Àlex Calatrava, perquè segons informa Quique Iglesias, l'acord amb el jugador és total. Ara toca negociar amb el conjunt de Castalia, la seva clàusula és de 5 milions d'euros i a l'operació podria entrar algun jugador de l'Espanyol que aquesta temporada ha estat cedit a segona, com Marcos Fernández, al Ceuta, o el defensa Miguel Rubio. A casa nostra, més, demà el Sabadell pot ser nou equip de segona divisió si capgira l'1-0 del partit d'anada contra el Zamora. Els números juguen al seu favor, ja que de les 6 vegades que ha hagut de remuntar una eliminatòria per pujar de categoria, ho ha aconseguit. L'última va ser l'any 94 contra el Crevillente. Ja no queden entrades pel partit de demà a les 9 del vespre a la Nova Creu Alta. Parla el vestidor del conjunt ballesà, parla davanter Rubén Martínez.
2: Cada partido es diferente, por supuesto. Ellos, el Zamora, pues lleva la ventaja porque fueron más contundentes, pudieron anotar un gol. Creo que es una eliminatoria que está abierta, en el sentido de que estamos a una victoria de poder llevarnos la eliminatoria, y nosotros hemos trabajado lo que debemos mejorar respecto al otro día, las situaciones donde creemos que podemos hacer más daño y que ellos nos hagan menos daño, y a partir de ahí, pues, con la máxima ilusión, como no puede ser de otra manera.
9: Una més de futbol, Ricard, perquè el Real Madrid ha fet oficial el fitxatge de defensa francès Konaté. Arriba el lliure del Liverpool i firma fins al 2030. En bàsquet, avui comença la final de la Lliga CB entre el València Bàsquet i el Barça. A les 8 del vespre, al Roig Arena, el conjunt de Xavi Pascual té el factor pista en contra. La sèrie és el millor de 5 partits. Els dos equips es tornen a veure les cares en una final de Lliga 23 anys després. És l'últim ball de Xavi Pascual a la banqueta del Barça.
4: I serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
9: L'altra final del dia, la de futbol sala, segon partit de les 9 del vespre a Palau, Barça al Pozo,
10: amb
9: l'objectiu de viatjar a Múrcia, només una victòria del títol després de guanyar el primer partit dels penals.
10: Gràcies, Edu. Que passis un bon dia. Gràcies.
9: Igualment, Ricard, que vagi molt bé. Gràcies.
10: Va, que t'explico una altra història. Hacer tu hogar más eficiente tiene ventajas. Primero, ahorras dinero porque gastas menos energía y tus facturas se reducen. Segundo, ganas confort al controlar la temperatura en invierno y verano. Y tercero, reduces tus emisiones, consumes menos recursos y, por lo tanto, cuidas del planeta. Como ves, hay muchas razones para hacer tu hogar más eficiente. Y en Leroy Merlin te ofrecen las soluciones que necesitas para conseguirlo. Por ejemplo, productos aislantes para que no entre frío ni calor del exterior, termostatos inteligentes para controlar la temperatura, toldos que sombrean y mantienen tu hogar fresco, estufas de pellets que calientan de forma limpia, económica y responsable, o aerotermia para climatizar tu casa con menos gasto e impacto ambiental. Confía en los expertos de Leroy Merlin y empieza a ahorrar con las mejores soluciones para tu hogar y para el planeta. Porque, como bien dicen en Leroy Merlin, cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenibles será el hogar de todos.
11: En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
12: José Río Zapatero se baja del coche, saluda a los periodistas, se gira, levanta la mano con su sonrisa inefable y enfila el camino de las escaleras.
13: ¿El ruido de fondo son de fans o de contra fans?
12: Son ciudadanos que están testimoniando su descontento, por decirlo con sutileza.
15: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
11: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
16: A ver esa foto, decir patata.
17: ¡Hijolusa!
18: Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
19: Soy Raquel de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
20: Carglass cambia, Carglass repara.
21: ¿Sientes el deseo de caminar junto a otros? Pues la Acción Católica General te invita al encuentro de laicos de parroquia los días 24, 25 y 26 de julio en Málaga. 3 días de oración, encuentro y misión para todos los laicos de nuestras parroquias, para niños, jóvenes y adultos. Porque acompañar transforma. Compartiendo caminos, acompañando esperanzas. Infórmate en tu parroquia o en Acción Católica General. Te esperamos en Málaga.
22: No miro el penalti que me pongo nervioso, porque hay cosas que si puedes te las ahorras, como pagar de más al hacer la compra. Por eso celebra el aniversario de Alcampo con 3x2 en todas las conservas de pescado de las marcas Calvo Isabel, Albo, Cuca Ribeira, Campos y Cabo de Peñas. Oferta disponible del 15 al 28 de junio. Consulta la disponibilidad de la oferta en tu Alcampo.
23: En Alcampo sales ganando.
24: Migdia.
36: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
10: La informació dels animals de companyia que ens arriba ara a les zones de COPE i ho fem amb la Imma Sabater, que és infermera veterinària i terapeuta felina certificada. Imma, què tal? Bon dia.
5: Hola, Ricard, bon dia.
10: Amb la Imma Sabater, que la trobeu a Nadon Veterinaris, estan a internet, a nadonvet.com, a Lleida, estan al carrer Segrià número 11, i també els hi pots fer un truc, que això és universal, al 973-266-388, 266-388. Bé, amb la Imma Sabater, doncs, parlem de gossos, de gats, bàsicament, perquè és la major part d'animals de companyia que hi ha a les cases són aquests, però no són els únics, que n'hi ha moltíssims, ocells, rèptils, etc, etc. S'ha de tenir uns coneixements mínims, saber què necessita, perquè a més cada animal de companyia té les seves necessitats i els seus requeriments, i això està bé que tinguis doncs una veterinària o un veterinari de capçalera de confiança, que tinguis contacte ràpid i que puguis resoldre els teus dubtes, que és important, que a vegades per voler-ho fer d'una manera que no s'ha de fer podem complicar molt la història. De totes maneres, avui Imma Sabater anem a parlar de vincles i del vincle invisible, que de vegades el donem per fet, però suposo que també s'ha de treballar una mica, això.
5: Que tema m'agrada molt, ja saps que jo el comportament i aquestes coses és lo meu. Doncs bé, avui parlo del vincle invisible, neurobiologia, química i emocions compartides. Avui parlarem d'una cosa que tots els que convivim amb animals hem sentit, però que poques vegades sabem explicar. És aquest moment en el qual el teu gos et mira i sembla entendre't sense paraules. Aquest instant en el qual el teu gat s'arrauleix quan estàs trist. Aquesta sensació que la teva mascota sap que estàs, com te trobes, com estàs en aquell moment. Doncs bé, no és màgia, és biologia, és química, és neurociència pura. L'oxitocina, l'hormona que ens uneix. L'oxitocina és coneguda com l'hormona de l'amor, però en realitat és molt més. És la molècula que crea vincles, que reforça la confiança, que sincronitza emocions. Aquí ve el fascinant. Quan mires al teu gos als ulls, el teu cervell allibera oxitocina i el seu també. És un bucle químic d'anada i tornada. Un estudi de la Universitat de Azabu, al Japó, va demostrar que els gossos augmenten els seus nivells d'oxitocina quan mantenen contacte visual amb els seus amos, igual que ocorre entre mares i bebès. És a dir, el teu gos et segresta l'oxitocina i tu la seva, una espècie de conspiració química per a voler-se mútuament. I no sols passa amb els gossos, evidentment tenien que sortir els meus. En gats,
10: els gats
5: també ocorre, encara que d'una forma més sutil. Ells no miren

participa, o dirigeix, o modela i o amplifica. I el més fascinant és que aquest vincle no és una metàfora emocional, és un circuit neuroquímic mesurable, demostrat en múltiples estudis científics.

0: Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
2: L'actualitat d'aquest matí calorós de dijous ens ha portat al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs. Concretament, als blocs de la Rambla per tres desallotjaments de les 58 vivendes de titularitat pública que estan ocupades des de l'any 2017 i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus pendent d'un enderroc. L'atenció al bloc del número 58 i 60 de la Rambla de la Mina. Bon migdia, sóc Sergi Tor i 5 furgons policials amb antidisturbis que han preparat l'arribada de la comitiva judicial s'han trobat amb una cinquantena de persones contràries a aquest desallotjament. S'havien plantat a tanques a la porta i s'havien apuntalat amb fusta el portal. Els Mossos han anat superant els obstacles i han arribat als immobles en un clima de tensió.
3: Te lo pido, por favor, ¿eh? Hay vidrios pequeños, ¿eh? Oye, no estamos hablando de
4: los niños, ¿eh? Niños, ¿eh? Niños, ¿eh? Niños, ¿eh? Niños, ¿eh?
2: Després dels desallotjaments de tres famílies, dos monoparentals amb dos menors i una amb tres fills, una cinquantena de persones han mantingut concentrada la zona amb un ambient doncs, de corredisses, llançament d'objectes i diversos moments d'enfrontació amb la línia policial al voltant dels blocs. També nervis amb el Consorci de la Mina, on s'han desplaçat posteriorment, un consorci que està format, recordem-ho, per la Generalitat, Ajuntament de Barcelona i Sant Adrià i la Diputació de Barcelona, i que avui oportunament estava tancada a l'oficina, però no hi ha hagut llançament d'objectes. Però quina és la història d'aquests pisos?

0: Les ocupacions a la mina es van donar totes alhora en un mateix dia, el mes de juliol del 2017. Aquests habitatges feia almenys 7 anys que estaven buits i quan es van assaltar feia un mes que havien deixat de ser vigilats. Una investigació judicial va destapar una trama de pagaments irregulars a una família del barri perquè controlés que els pisos romanguessin deshabitats. Els domicilis se van construir a principis d'aquest segle, inicialment per reallotjar veïns del bloc del carrer Venus que està esperant a ser enderrocat des de l'any 2002. El Consorci de la Mina vol destinar aquests pisos que es recuperin per traslladar els afectats del bloc Venus. Però els residents d'aquest edifici, condemnat a la demolició des de l'any 2002, han evitat a reclamar els seus habitatges durant aquests últims 9 anys per no avivar un enfrontament entre veïns i pels pisos. Samira forma part d'una família afectada i de vulnerabilitat dels pisos en qüestió i diu que la seva queixa és per la falta d'alternatives.
1: Són de protecció oficial per a gent vulnerable. Quien cumpla los requisitos nos tendría que poner un alquiler. Era lo lógico. Se echaron para atrás, no sé el por qué, dijeron que ya no, que era para el edificio Venus. Edificio Venus, si hay gente vulnerable, que lo habrá, aquí también hay. Y claro, quitarnos a nosotros para meterlos a ellos cuando ya llevamos 10 años ocupando la vivienda, sin opción a nada. Sin nada de recursos, de decir, pues mira, sí, os vais de aquí, pero tenemos esto para vosotros, este alquiler, os va bien, os va bien.
0: Ara per ara hi ha més desnonaments preparats per la setmana que ve, concretament pel pròxim dilluns, dia 22, pel dijous 25 i pel dia 29 de juny seran els més immediats. Per aquest motiu, la portaveu del Sindicat d'Habitatge de Sant Adrià, Marta López, que avui també ha estat a les protestes i que ha criticat a la vegada durament la intervenció policial, no sé què volia ella que fessin els policies, afirma que amb aquest calendari, perquè hi ha fins a 58 desallotjaments previstos, es militaritzarà la mina per un període de 6 mesos.
2: Sí, això és un absolut despropòsit. O sigui, s'està assumint que militaritzarem la mina durant 6 mesos amb tots els recursos que això comporta, que es podrien destinar precisament a donar-li una solució a les famílies que es quedaran al carrer, i en comptes d'això el que assumim és que militaritzarem la mina durant 6 mesos, que crearem una frustració i una ràbia entre la gent que està veient com els seus familiars els estan agafant i els estan apartant, quan no els estan donant ni una oportunitat per parlar, però parlar de veritat. No parlar a sentar-se a dir que ens han escoltat i a dir que donaran solucions, que sabem que no són solucions.
0: El so del helicòpter al damunt, dins, incorporat al dispositiu policial. Helicòpter fins i tot. Bé, la situació és, no es pot caure, evidentment, en cap mena de prejudici, sempre maligne, amb la globalització, però el que es busca és una solució definitiva. Per cert, el Consorci de la Mina assegura que en la majoria de casos no es tracta de famílies vulnerables. Aquí oferia una alternativa i que no són casos de seguiment. Amb el que sí que hi ha, quan sigui família de vulnerabilitat, assegura el Consorci de la Mina, rebran la proposta adequada d'acord amb els protocols establerts. Són 58 habitatges ocupats des de l'any 2017, que el Consorci de la Mina necessita aquests habitatges per reubicar els del carrer Venus, que des del 2002... es troben en una situació d'enderroc amb els habitatges que estan vivint. I, evidentment, doncs, és una situació molt complicada en moltes famílies, els dos habitatges, i que hi haurà, doncs, la necessitat d'una solució permanent. Avui ha passat tot això aquest matí a la mina. Nosaltres anem ja tot seguit a serveis. Doncs amb el temps, jornada estable de calor. A la tarda, ruixats molt locals a l'Aran, Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, i avui sí que la temperatura serà una miqueteta més baixa. Sembla un sarcasme, perquè es passarà dels 38 als 37 a Ponent, és a dir, es baixa un o dos graus. Però a l'espera de la pujada i de la calorada que hi haurà diumenge, amb la qual ja Protecció Civil ha emès un preavís de forta calor fins dimarts. Les temperatures actuals a les capitals catalanes: Barcelona 26 graus, Tarragona 27, Girona 31 i Lleida 34. Mentrestant, al Principat d'Andorra, 23 graus de temperatura. En quant al trànsit, primer a la mobilitat, està tallada gran part del matí la circulació de l'alta velocitat entre Lleida i Camp de Tarragona a causa d'un incendi ara ja estabilitzat a l'Albi, a les Garrigues. Marxaven a l'estat de les carreteres. Mireia Camats, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana, a l'autovia 2 i a retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. Més endavant a la mateixa 2 i a 2 quilòmetres de retenció jorba en sentit Lleida per obres. A l'AP7 i a l'Antitud i aturades intermitents a Barberà del Vallès en tots dos sentits i retencions a Mont-roig del Camp en sentit sud. A la C58 a l'autovista del Vallès hi ha retencions entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C17 i a Quart de Parets a Mollet en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la Ronda del a la B20 hi ha retencions a Diagonal a Horta en sentit Besòs i del nus de la Trinitat a Collserola en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs i de Sant Adrià al nus de la Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
4: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
0: El passat 12 de maig, fa ja més d'un mes, va haver una fortíssima explosió al carrer Veneró de Barcelona a causa d'una bombona de butà. Es va fregar una tragèdia d'enormes magnituds. Tot això va finalitzar amb 5 persones ferides. A causa de l'explosió, 5 dels 12 pisos van quedar inhabitables. Tot i això, els veïns i veïnes s'han queixat que encara ningú, un mes després, ha retirat la runa que van deixar les flames. Anem al carrer Veneró. Pol Matavacas, bona tarda. Com està la situació?
6: Bona tarda, Sergi. La situació al carrer Veneró sembla que comença a trobar una mica de llum al final del túnel. Ja veiem operaris treure restes de l'interior de l'edifici. Això sí, de moment queden acumulades a l'entrada. Espera que algun camió les vingui a recollir. Tot i això, una veïna de l'edifici mostra comprensió davant aquesta situació que s'està vivint.
7: Me imagino que estas cosas son lentas. Que no se tramita todo de hoy para mañana. Yo sé que se ha ido gestionando, que han ido gestionando, hasta que al final de hoy ya han venido, me están vaciando todo lo de arriba, están ya apuntalando, en fin, lo que tengan que hacer.
6: De moment el que podem veure des d'aquí fora és que l'edifici manté les restes de l'incendi que va deixar l'explosió, amb la façana encara amb restes cremades. A l'entrada els operaris treballen per retirar totes les restes que encara queden a l'interior d'alguns dels habitatges. Han de treballar amb mascareta, ja que la quantitat de pols acumulada al passadís d'accés és important. De fet, en alguns casos aquesta pols acaba també dins les cases dels que viuen a l'edifici. Dins aquests immobles també hi ha queixes de les males olors i que fins i tot hi ha presència d'insectes i rates en alguns casos. L'Associació de Veïns i Veïnes del Poble Nou s'ha mostrat crítica amb la situació que estan vivint durant aquest temps les persones que encara estan a l'edifici. Han assegurat que els pisos que es van tancar no s'han netejat i que el que hi ha dins s'està podrint i això crea problemes importants de salubritat.
0: Gràcies, Pol. Aviam si la neteja és més immediata i especialment que pot ser una neteja municipal. Ja que parlàvem de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona ha traslladat al Ministeri Fiscal la presumpta agressió sexual d'un bomber a una dona. Els fets haurien succeït el primer cap de setmana del mes de juny. Segons les dades conegudes fins ara, el bomber hauria accedit al parc de bombers de la zona franca per iniciar la seva jornada laboral al matí del diumenge 7 de juny, amb el seu vehicle particular i amb la presumpta víctima, aliena al cos de bombers dins del seu cotxe privat. Posteriorment, mentre ell estava de servei, és a dir, de treballant, la víctima es va despertar amb un estat de desorientació i va trucar al 112 denunciant, en aquest cas, una agressió sexual. El tinent de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, confirma que la primera mesura aplicada per part de l'Ajuntament d'una manera fulminant és la suspensió de feina i sou al bomber denunciat.
8: Se suspès cautelarment de funcions i sou a la persona implicada, que és una suspensió efectiva des del dia 7 de juny. El dia següent, el dia 10 de juny, es van donar trasllat dels fets a la Fiscalia Provincial de Barcelona i hem expressat també la nostra plena disposició de col·laboració. Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers.
0: A més de la presumpta agressió sexual que s'està investigant i d'accedir al recinte amb una persona aliena al cos de bombers, cosa que no es pot fer, es dona el cas de que el treballador hauria accedit al parc després d'haver consumit drogues i alcohol. Ja que parlem de drogues, amb un altre ordre de coses. A finals del mes de maig, concretament el dia 26, informàvem que els Mossos van fer una gran operativa policial, més de 500 agents, per desarticular una organització criminal que es dedicava al tràfic de marihuana a Girona. Va haver-hi un total de 28 persones detingudes a moltes localitats de Girona, demostrant l'àmplia ramificació de la banda. Doncs bé, avui aquest matí hem conegut més detalls de la banda i dels seus guanys, que demostra una vegada més la gran potència econòmica de les bandes que es dediquen al narcotràfic de marihuana. L'organització disposava de més de 500.000 d'euros i de 30 immobles, entre ells un hotel, Marc Monclús.
5: Doncs sí, els Mossos van trobar 300.000 euros i van descobrir que l'organització n'havia blanquejat 200.000 més, que estaven en comptes bancaris relacionats. El sotsinspector dels Mossos d'Esquadra i cap de la Divisió d'Investigació Criminal a Girona, Carles Martínez, explicava en una roda de premsa que no sempre es pot desarticular la part econòmica de les organitzacions, cosa que en aquest cas sí que s'ha pogut fer.
9: No sempre podem identificar l'estructura econòmica de les organitzacions, podem veure com inverteixen els diners en immobles, en compra d'establiments, en compra de cotxes de luxe, per després sempre tenir calés, capital, que d'una forma o una altra després reinverteixen en el negoci, no?
5: A més d'aquest desmantellament de la part econòmica de l'organització, s'ha detectat que comptaven amb més de 30 immobles, un dels quals un hotel. Ara mateix, segons el mateix Carles Martínez, els Mossos d'Esquadra consideren que l'organització està completament desarticulada, tot i que no poden abaixar la guàrdia, perquè altres organitzacions podrien ocupar l'espai de mercat que deixen.
9: No puc baixar les defenses, no puc dir que ja està tot fet, no puc relaxar, perquè jo sé que l'espai que deixa d'ocupar aquesta organització criminal l'ocuparà un altre, perquè el mercat és al final el que mana i el que exigeix més cannabis, més de tot.
5: La policia catalana va aconseguir fer 28 detencions el passat 26 de maig.
0: Continuem parlant de droga. Hem escoltat bé, quina magnitud econòmica de la banda desarticulada a Girona. Com ho va dir el policia, no es pot baixar la guàrdia, perquè l'espai d'un l'ocupa un altre. I amb tants guanys, la tentació és molt àmplia. Continuem parlant de droga, però ara parlem de les víctimes. I en aquest cas d'un altre tipus de droga, com és la cocaïna. Continuem amb el nostre company Marc Monclús, perquè la majoria de casos atesos per la ONG Projecte Home a Catalunya estan relacionats amb el consum de cocaïna. Des de fa 10 anys, el consum d'aquesta droga ha crescut progressivament. L'entitat creu que és la que més demanda genera per la poca percepció de perill que en té la gent i que això està disparant el seu consum, perillosament, Marc.
5: El 53% dels casos atesos per l'organització Projecte Home de l'any 2025 estan relacionats amb la cocaïna. Així doncs, la ONG ja considera aquesta droga com la més persistent, ja que des del 2016 és la que més demanda genera. L'entitat considera, a més, que la cocaïna és de les drogues més consumides per la facilitat a l'hora de comprar-ne i per la poca percepció de perill que genera. El consum comença sent recreatiu i de cap de setmana i acaba sent diari i solitari. Projecte Home ha publicat en el seu informe que el 2025 va atendre pràcticament 1.800 persones, a més de les 6.100 que van participar en els programes de prevenció. Gairebé el 31% dels casos per l'entitat estaven relacionats amb l'alcohol. La majoria de casos, amb més d'un 82%, eren homes. El perfil elaborat per Projecte Home, doncs, és d'un home que d'uns 43 anys amb més de dues dècades d'addicció. En més d'un 40% dels casos, la persona es troba en una situació de vulnerabilitat i en més d'un 35%, a més s'hi afegeix un diagnòstic de trastorn mental. A més dels propis addictes, Projecte Home també va atendre més de 1.000 familiars. En la majoria de casos, però, aquests familiars eren mares seguits de germans. La majoria dels familiars, amb més d'un 62%, eren dones.
0: Dades, doncs, són molt interessants. Canviem d'arguments informatius. Tres hospitals de les comarques gironines, Olot, Blanes i Campabadebol, han provat amb èxit fèrules impreses en 3D per a pacients amb fractura de canell. Es tracta d'elements rígids fets amb resina de diferents mides que fixen l'articulació i que després el professional envena. Aquesta tecnologia pot servir com a substitut del molès guix. El doctor Manel Banseix, cap de traumatologia de l'Hospital Andolot, ens ha parlat, doncs, a COPE Catalunya de la valoració que fa d'aquesta fèrula. Quina és la seva valoració, Marc Puerto?
10: Aquesta tecnologia pot servir com a substitut del guix i genera menys residus, perquè en les revisions periòdiques es reutilitza la fèrula, a més també de l'estalvi d'aigua i cost que suposa. Els professionals, a més, destaquen que en alguns casos pot permetre que la recuperació sigui més ràpida i també suposa més comoditat als pacients. Ho explica Manel Banseix, cap de traumatologia de l'Hospital d'Olot.
11: Aquesta diferència es deu a la confortabilitat que genera aquesta fèrula. Pesa molt menys que un guix i no està sotmesa a les variables de la persona que aplica l'embenat, que és el que ens trobem i que ens va fer generar aquest estudi, perquè a urgències dels nostres centres sanitaris no totes les persones que atenen a primera línia són especialitzades i aleshores hi ha molta variabilitat en els embenats que ens poden generar conflictes, fer pensar que com podíem millorar-ho. Doncs la milloria està en que els embenats no estan sotmesos a variabilitat de les persones, pesen molt menys i la veritat és que són molt més confortables la posició anatòmica que hem aplicat.
10: Però com es tradueix a la pràctica diària de l'hospital, que es redueix en un 42% el temps que es triga en immobilitzar una fractura?
11: D'alguna manera, per posar un guix, nosaltres necessitem preparar-lo, posar la vena amb aigua, amollar-lo, fer l'embenat i aleshores esperar que això s'eixugui perquè quedi consolidat el guix. Posar la fèrula aquesta ja està prefabricada amb la posició anatòmica segons talles diferents per cada individu i aleshores pues, apliques un embenat suau a sota, apliques la fèrula i després un embenat. És a dir, la rapidesa és excepcional comparativament amb l'aplicació d'un guix.
10: A més, també s'ha de tenir en compte, Sergi, que la fractura de radi distal del canell és una de les més comunes entre la població.
0: Sí, qualsevol caiguda i tens una fractura de radi i és molt molest. Per continuar amb aquest interessant tema i sobretot per aquesta investigació que s'està fent, saludem al dissenyador de la fèrula, Adrià Bosch, per cert de Masnou, de l'empresa Boyd Design, que és qui les ha dissenyat. Adrià, Masnou, benvingut, bon migdia.
12: Bon migdia, moltes gràcies.
0: Com es dissenya una fèrula en 3D, Adrià?
12: Bueno, a veure, principalment nosaltres el que hem creat és un sistema que per mitjà d'una intel·ligència artificial l'hem ensenyat a crear aquestes fèrules. Llavors, nosaltres hem fet uns models i a base de prova i error aquesta intel·ligència artificial ha après a crear-les per si sola. A veure, al final això es tracta d'una persona, com puc ser jo, que crea dissenya una forma, en aquest cas doncs serien unes fèrules. Aquestes fèrules, en aquest cas, van ser dissenyades per Jordi Tura, vale, que és un company, i al final el que fas és tu dissenyes una peça i a partir d'aquí, per mitjà d'una programació, diguem que ensenyes a una màquina a reproduir-la en diferents formes. Al final el que estem fent és aquesta feina humana d'estar hores i hores dissenyant una peça, l'hem optimitzat. No vol dir que el factor humà desaparegui, evidentment no. Nosaltres com un humà és el que ha creat això i el que hem fet és optimitzar el procés de disseny in situ a través d'una màquina.
0: Tot el que sigui la investigació per crear benestar o en aquest cas que no hi hagi un empitjorament al que ja és, i ara en parlarem d'una fractura, benvingut sigui. Perquè la fèrula serveix sobretot amb una fractura molt habitual en qualsevol caiguda, que és la fractura de radi, aquesta fractura de la canell, i la seva aplicació directa és que substitueix el molès guix. Com es produeix aquest canvi?
12: Bueno, al final es tracta de millorar la vida dels pacients. No sé si heu patit una lesió d'aquest tipus o heu portat qualsevol altre tipus de guix, ja sabeu el que moltes vegades implica. Són molèsties, són picors, són canviar la teva forma de viure el dia a dia. Llavors, el que hem fet és, bueno, el que fa el disseny, no? Aportar solucions que millorin el que és un estat actual i al final el que fa la nostra fèrula és, pues, primer de tot, t'ajuda en el que és el procés de rehabilitació, de manera que el redueixes, perquè és una peça que tu pots, diguem que el professional pot muntar i desmuntar de forma fàcil, de manera que et pot ajudar a rehabilitar-te abans. El fet de controlar la ferida també és molt més senzilla. No et crea eczemes de pell, perquè la pell està molt exposada, de manera que no tens la pell tancada en un guix. Pots banyar-te, pots, inclús hi ha gent que ha fet algunes tipologies d'esport si el professional li ha permès, perquè al final la peça ho permet. Vestir-te, allò tan senzill com posar-te una camisa, per exemple, que amb un guix no pots, o una jaqueta.
0: Clar, clar, clar.
12: Pots.
0: Hi ha la creació, hi ha l'invent, hi ha l'execució, hi ha la creació, però després

0: ens han donat, bueno, un feedback estupendo dels seus pacients que l'han portat. Aleshores, sí, estem encara en un procés d'introducció, però anem per molt bon camí.
1: Perquè el futur és la 3D, en aquest cas estem parlant d'aquesta aplicació tan concreta, substituir el guix amb fractures del nostre cos humà. Pot arribar també amb altres parts del cos, Adrià?
0: Sí, tant i tant. De fet, bueno, a l'estar en contacte amb aquest món, la veritat és que hi ha una quantitat d'innovació que en uns anys crec que ens fascinarem del que hem arribat a aconseguir. I, sincerament, jo el que estic veient és tot cap a solucions fantàstiques en molts àmbits. I no estem parlant només, com és el nostre cas, que és una peça externa al cos. Estem parlant de solucions per dintre del cos, superpersonalitzades, i inclús per lesions que puguem patir, com pot ser cremades del nivell i lesions internes.
1: Doncs ens alegrem. I aquí hi ha molt camí per a recórrer, sobretot per al millor benestar amb les fractures o en problemes interns del nostre cos. Adrià Bosch, responsable de l'empresa Void Design de Masnou, tens una altra entrevista, en aquest cas com a emprenedor, perquè tot va començar amb un projecte final de carrer, l'utilització del 3D, però el temps de la ràdio és limitat. I avui volíem parlar d'aquesta fèrula i també de l'aplicació de la 3D amb el nostre benestar. Adrià, t'emplaça amb una nova entrevista, d'acord?
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies per estar aquí al migdia de COPE Catalunya. Bon migdia.
0: Bon migdia.
1: Sempre és agradable transmetre aquests invents, no? El que pesat és el guix. Qualsevol fractura, ja sigui de braç o de cama, quan perjudiqui la nostra mobilitat i el nostre benestar diari. A més a més d'una empresa catalana de Masnou. Per tant, que ja comença ja a comercialitzar el que és aquesta fèrula amb el canell, però que pot anar també amb altres fractures. I en canvi, a vegades hi ha notícies que no s'acaben d'entendre i que formen part de partits polítics. La celiaquia afecta a 80.000 persones a Catalunya i comporta, ho sabem tots, una despesa extra a l'hora d'omplir la cistella de compra. Està ja fixat 1.000 euros més l'any. Per això, se veu amb sorpresa com aquesta setmana el Parlament de Catalunya ha rebutjat una proposta del Partit Popular per crear una deducció de 200 euros a l'IRPF per les persones celíaques. Els populars s'acusen al tripartit d'Esquerra, PSC, Esquerra Republicana i Comuns d'haver aturat una ajuda que consideren necessària, justa i legítima, Yolanda Canales.
2: Aquesta proposta s'havia treballat amb l'Associació de Celíacs de Catalunya i buscava compensar, almenys parcialment, el sobrecost dels productes sense gluten. El diputat del Partit Popular, Hugo Manchón, explicava exactament en què consistia aquesta iniciativa.
3: Vamos a proponer esto que se trabajó con la Asociación de Celíacos de Cataluña, los que no nos saquemos de la manga. Y dijimos, vale, vamos a ponerle con incluso un límite de renta para que no haya ninguna excusa de ningún partido, ni de izquierdas, ni de derechas, de nadie, que diga que esto no se puede llevar a cabo. Y dijimos incluso que la propuesta tenía que certificar la persona celíaca con un certificado médico, digamos, clínico, que tenía la celiaquía. Bueno, pusimos condiciones como se hace en las comunidades autónomas.
2: A més, segons el PP, la mesura es podria haver aprovat ràpidament i hauria beneficiat milers de famílies des de ja, pràcticament. Però la proposta ja no va superar el primer filtre parlamentari. Els populars acusen els partits d'Esquerra d'haver deixat escapar una oportunitat d'or per donar resposta a una reivindicació històrica del col·lectiu.
3: Han votado en contra, han puesto mil excusas, dicen que están trabajando en otro tema, que sea también, si quieres te cuento, porque es una tomadura de pelo lo que han hecho, y han dejado tirados a los pacientes, a los celíacos, que llevan años reclamando esto y que por primera vez se ponía sobre la mesa una medida concreta que no era una propuesta de resolución que te dice que hagas, pero no hace falta que lo hagas. Era una medida concreta que entraba en vigor directamente.
2: Manchón també ha qüestionat les alternatives plantejades pel govern i considera que les ajudes anunciades no concreten ni terminis ni quantitats. Per això, tem que la reivindicació torni a quedar encallada als despatxos durant mesos i mesos.
1: Gràcies, Yolanda. Anem cap a publicitat a migdia a COPE. Després parlem de 46.000 catalans i catalanes que estan esperant una nota de l'examen de selectivitat. Hi ha nervis perquè depèn el seu accés a la universitat, a la carrera. D'això en parlem després de la publicitat.
4: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
6: Si aún no la has escuchado,
7: prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
8: O sea, el billete por defecto nos incluye la maleta de cabina.
9: Claro, el objetivo máximo que se pretendía era que

0: hubiera esta especie de lo incluyo y luego lo tengo que quitar.
1: La verdad que muchos bañistas tienen la sensación de que cada verano hay más medusas y más avisos.
2: Al menos nos visitan más y posiblemente también haya una proliferación de algunas especies.
3: Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
4: De lunes a viernes de 3 a 7.
5: Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
6: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
5: Hazte mutuera.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: Haz tu verano realidad con Renfe y Viajes El Corte Inglés. Elige el tren para llegar a tu destino con comodidad y con la ventaja de sus precios especiales para familias. Consulta condiciones. Reserva tu viaje en Renfe con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
8: No miro el penalti que me pongo nervioso, porque hay cosas que si puedes te las ahorras, como pagar de más al hacer la compra. Por eso en Alcampo celebramos nuestro aniversario con el albaricoque a granel a 2,79 euros el kilo y acumulas un 20% en tu tarjeta Alcampo. Oferta disponible del 15 al 21 de junio. Consulta la disponibilidad de la oferta en tu Alcampo.
9: En Alcampo sales ganando.
10: NH Collection Hotels and Resorts le invita a descubrir hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado. Experiencias extraordinarias desde París a Nueva York, Helsinki a Maldivas, Ámsterdam a Buenos Aires. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
11: Cada día tomas decisiones muy normales. Disfrutar tu café donde siempre, guardar el pan a tus clientes favoritos o escuchar ese tema que te flipa en bucle. Tan normales como ser cliente de Unicaja. El banco que está junto a ti haciendo más grande lo normal. Hazte cliente en unicaja.es.
12: Con este test de manchas de tinta voy a evaluar su personalidad. Dígame, ¿qué ve?
13: La portada de mi disco favorito, una entrada para un festival, la portada de antes... ¡Ah! ¡Firmada!
14: La música hace que un día sea mejor. 20% de descuento en dos o más discos del 18 al 21 de junio. En tienda web y app. El Corte Inglés.
15: 99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
16: COPE Catalunya y Andorra.
17: Estás informat.
18: 46.000 joves a Catalunya viuen pendents d'una nota. La nota de la selectivitat i de la seva preinscripció universitària a la gran majoria. Perquè hi ha una pregunta al cap. I ara què? Què estudiaré? I si no m'arriba la nota? I si m'equivoco? Saludem a un d'aquests joves, el Nil, de Igualada. Molts nervis. Nil, bon migdia.
19: Bon migdia.
18: Com van els nervis? Esperant la nota de la selectivitat?
19: Sí, sí, sí. Una miqueta nerviós, però mantenint la calma.
18: Com et va anar l'examen, Nil?
19: Bé, una miqueta de tot. Sí que algunes més bé que altres, però jo crec que es pot treure.
18: No, que ho trauràs, jo estic convençut que aprovaràs, però ara ve l'altra part, no? Treure la nota suficient per estudiar el que tu vols. I és per aquí on s'entra, no?, aquest capítol de la incertesa actual.
19: Sí, sí, està clar. Sí que és veritat que aquest any jo faig el tecnològic i costarà una miqueta més treure una més bona nota, però... tampoc necessitava gaire nota, diguéssim, abismal, i llavors suposo que es pot entrar.
18: Perquè tu, Nil, saps el que vols fer? Tens ja clar que vols estudiar amb carrera universitària o tens dubtes?
19: Sí que tenia molt clar que volia fer una enginyeria, perquè ja que he estat estudiant números, doncs m'agradaria, i vaig mirar la d'energies i sostenibilitat, ja que és una cosa que en l'actualitat és bastant important.
18: I això on s'estudia, Nil? Perdona la meva ignorància, però no sigui que la traçabilitat de tots els estudis.
19: Tranquil. S'estudia a la Universitat de Lleida, però es pot fer dels dos primers anys aquí a Igualada, que també hi ha la Universitat de Lleida, i després he d'anar cap allà.
18: Bé, és a dir, això t'agafa molt a prop. És a dir, tu podries estar dos primers anys a Igualada i després marxar cap a Lleida per continuar ja aquests estudis. Suposo que és la teva millor opció, no? No marxar gaire lluny de casa.
19: Està clar, sí, sí, molt més bé. Ja que tinc a casa al costat, els amics i tota la vida aquí. És molt més fàcil.
18: Tu trobes aquest mètode el millor de cara a fer de filtre per anar als estudis universitaris, o creus que la prova de selectivitat és un tot i res on pot haver-hi, en aquest cas, com que les notes són unitàries per tota Espanya però els exàmens són diferents, discriminacions?
19: Jo penso que la forma es podria canviar una mica, ja que has estat 2 anys bastant durs fent batxillerat i tot i passant èpoques dolentes d'exàmens, i jugar-t'ho tot a un examen que a sobre, com bé has dit tu, segons la comunitat autònoma pot ser molt més assequible que altres, penso que s'hauria de provar de fer d'una altra forma o de que a tots llocs fos de la mateixa forma, perquè és que si no també hi ha una mica desigualtat. I en el meu cas, no, que jo no em jugo tanta nota, però hi ha gent que juga molta nota i en aquest any el de matemàtiques, per exemple, ha sigut bastant difícil. I si tu has de jugar en un examen i tens la sort que te'l posen bastant difícil, com ha sigut aquest any, és molt mala sort.
18: Confiem que el teu objectiu sigui una realitat, que puguis quedar igualada estudiant la carrera que tu desitges, que d'aquí 2 anys de carrera puguis venir cap a Lleida, que està a uns 70 quilòmetres d'Igualada, perquè en el cas de no aconseguir la nota suficient, tens pla B o ja no en tens?
19: Sí, també hi ha una altra aquí a Igualada, també, que és d'enginyeria d'organització i logística, que també em causa bastant interès, i si no, també qualsevol mòdul d'electricitat o coses de fontaneria, així, que també està bé.
18: És a dir, tens pla A, B i C.
19: Sí, sempre s'ha d'anar.
18: M'has preparat. I tot en aquest cas, ja la teva decisió és continuar aquí a la capital de l'Anoia, a Igualada.
19: Sí, perquè també és on estic més bé, on tinc tots els amics, la família, i com més a prop de casa, millor.
18: Doncs Nil, que tinguis molta sort, que puguis estudiar el que tu vulguis. Ara sí que hi ha aquest període d'incertesa, ho tens molt clar, i a més tens 3 plans, això demostra previsió i planificació. Gràcies, Nil, i molta sort.
19: Moltíssimes gràcies a tu. Vagi bé.
16: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
17: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
20: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
17: Si con las humedades te las tienes que ver,
20: 900-102-103.

0: Ciutat Esportiva, Albert Díaz, bona tarda.
1: Què tal, Sergi? Bona tarda. Doncs mira, ens hi posem en aquesta finestra que tenim a 10 minuts per les 4 de la tarda, edició de Butxaca, on hem de parlar de l'actualitat del Barça, marcada per aquest partit que estan jugant el Real Madrid i el conjunt blaugrana pel cas Negreira. Explicarem l'última hora, que és el recurs al Barça, o la resposta, en aquest cas, del Barça, l'últim comunicat del Real Madrid. Hem de parlar d'un nom a l'òrbita de l'Espanyol, Àlex Calatrava, migcampista, pertany al Castelló, ha arribat al conjunt blanquiblau a un acord amb ell. I fora del futbol, avui arrenca la final de la Lliga Endesa de Bàsquet, València-Barça, factor pista pel conjunt valencià. Tenim segon partit al Palau Blaugrana de la final de la Lliga de Futbol Sala i demà tenim una gran final a la Nova Creu Alta. El Sabadell ha de guanyar el Zamora per ser equip del futbol professional per pujar a segona. A tot això i més coses ho resumim en 10 minutets, des de les 15:50 minuts fins les 4 de la tarda.
0: Així és, t'escoltem, Albert Rendíez. Ara arriba ja Línia Cope i posteriorment ja tota l'actualitat en del Mundial i posteriorment l'actualitat de l'esport de Catalunya. Gràcies, continuïn a la nostra sintonia. Bon migdia.

0: La gran pregunta es...
1: ¿híbrido o eléctrico?
0: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
2: Sports. COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
4: Bona tarda, benvinguts. Això és Esports COPE, dia 8 del Mundial. Obrim ara una finestra a l'actualitat local i regional amb el Marc Pairés a la sala de màquines i la salutació d'Albert Díez al micròfon. De seguida parlem de tres finals, la de bàsquet, la de futbol sala i la gran final que té demà el Centre d'Esports Sabadell per pujar a segona. Abans, la reacció del Barça a l'últim comunicat del Real Madrid sobre el cas Negreira. Víctor Navarro.
5: Bona tarda, Albert. Un Barça que està pendent del que fa Florentino Pérez. El comunicat que van fer a la tarda i totes aquestes disputes que tenen és contra el president del Real Madrid, no contra el club. Això sempre ho matitzen des del Futbol Club Barcelona. I l'últim d'ahir a la tarda era que el Barça insta i ha enviat una carta al president de la Lliga, Javier Tebas, al president de la Federació, el senyor Louzán, i al president del CTA, Soto, perquè tinguin en compte totes les declaracions que va fer Florentino, tant en la roda de premsa famosa del 12 de maig com a les entrevistes del 13 de maig de Florentino Pérez. Aquelles declaracions que el Barça diu en el comunicat, que a més de falses, atenten contra l'honorabilitat i imatge dels organismes i que perjudiquen la credibilitat del futbol espanyol i dels àrbitres espanyols. En això se centra el Barça perquè tingui resposta, perquè Tebas, Louzán i Soto li diguin algo a Florentino Pérez, que li frenin i li parin els peus, és el que vol el president Juste, un president Juste que està molt cabrejat amb Florentino Pérez i amb el president del Real Madrid. Recordem que a partir de l'1 de juliol serà Joan Laporta qui estarà al càrrec del Futbol Club Barcelona i qui seguirà amb aquestes mesures. A més, el Barça demana que portin també als tribunals, als tres organismes, portin als tribunals a Florentino Pérez.
4: És l'última del cas Negreira. El Barça també és notícia perquè ha tancat el primer amistós de pretemporada. Divendres, preneu nota, 31 de juliol, 8:45, i davant el Birmingham anglès, partit que es juga en el marc de l'estada de pretemporada dels Blaugrana a terres angleses. I també és notícia, en blau i grana, Pere Romeu, l'entrenador de l'equip femení, renovat fins al 2028, Edu Badia.
6: Només faltava la firma, Pere Romeu seguirà al Barça dues temporades més, era una de les renovacions que el club tenia molt bé després de la final de Champions a Oslo, i ahir per la tarda ja es va fer oficial. Pere Romeu és un home de club, és una aposta del club després de la sortida de Giraldez, i en aquestes dues temporades que porta la banqueta culer només se li escapa la Champions de Lisboa contra l'Arsenal, dels nou títols possibles. L'acte oficial de la seva renovació tindrà lloc en els pròxims dies a les oficines del club, un escenari molt semblant al de Graham Hansen. La jugadora noruega acaba contracte el 30 de juny, si bé en els pròxims dies s'ha de fer oficial la seva ampliació de contracte. Són les dues carpetes que el Barça té tancades, tot el contrari que en el cas de Salma. Té quatre ofertes sobre la taula. El Barça ja li ha presentat una última proposta que ha rebutjat, i tots els camins, si no hi ha un gir d'última hora inesperat, serà la quarta sortida aquest estiu després d'Alexia, Mapi i Ona Valle.
4: Del Barça a l'Espanyol, que ja ha tancat un acord amb el migcampista del Castelló, Àlex Calatrava. Falta l'acord amb el club amb qui té contracte fins al 2029. Quique Iglesias.
7: Monchi negocia ara amb Ramon Soria, director esportiu del Castelló, i també amb el president de l'equip de la Plana. El que passa és que el Castelló vol els 5 milions. Aquest jugador costarà 5 milions d'euros a partir del 1 de juliol. L'Espanyol es vol estalviar el tràmit d'anar a Madrid i de pagar també a l'IVA, i voldria incloure futbolistes cedits en aquesta operació. Atenció, perquè un dels futbolistes que podria entrar en aquesta operació és el defensa central Miguel Rubio. Tot acabarà, segur, amb el fitxatge de Calatrava per l'Espanyol.
4: Tres de la tarda i gairebé 54 minuts. Ara àmbit poliesportiu. Després tornem al futbol. Avui arrenca la final de la Lliga Endesa de bàsquet entre el Barça i el València, el millor de 5 partits, i amb el factor pista pel conjunt valencià. Xavi Pascual i Pedro Martínez són els dos entrenadors.
8: Hemos jugado 4 veces, los dos equipos hemos sido capaces de ganar fuera, los dos equipos hemos ganado en casa. Los jugadores conocen el Palau, conocen el Roig Arena. Tiene una importancia relativa. Y hemos visto también en cuartos de final todo lo que ha pasado con los equipos que no han jugado con el factor pista a favor. pero el tiempo lo dirá.
3: La plantilla del Barcelona, con jugadores súper expertos que han jugado en las pistas más difíciles de Europa a lo largo de sus carreras y han demostrado que tienen el carácter y la personalidad. Nosotros tenemos mucha menos experiencia que ellos, pero vamos, en el deporte el factor pista es, yo creo, que relativo.
4: Preguntem ara com veu la final l'especialista de COPE, Miguel Ángel Paniagua.
9: Bé, jo veig el Barça arribant a aquesta final ACB 2026 en el seu millor moment de la temporada. És veritat que ha estat un any irregular, amb dubtes en diferents fases del curs, però en el play-off l'equip ha fet un pas endavant molt clar, especialment en intensitat defensiva i solidesa mental. Jo crec que la clau serà veure si el Barça és capaç de controlar el ritme altíssim del València Bàsquet i si aconsegueix portar els partits a un escenari més físic. En aquest moment tindrà moltes opcions. A més, jugadors com el Kevin Panther, Toko Sengelia o Jan Veselý poden marcar diferències tàctiques en moments decisius. En resum, espero una final molt igualada, llarga i tàcticament crec que fascinant.
4: València-Barça, a les 8 del vespre, al Roig Arena, primer partit de la final. Més coses, avui al Palau Blaugrana, més a prop, es juga el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala. 8 del vespre i amb avantatge pel Barça del primer partit, Juan Arias.
10: ¿Qué tal? Pues sí, el Barça que se pone 1-0 favorable después del gran partido del martes en el que tuvo que emplearse a fondo para remontar un encuentro que tenía perdido a falta de 3 minutos cuando perdía 3-5 y después ganarlo en los penaltis. El jugador del Barça, Juanjo Catela, habla de inyección de confianza para el conjunto azulgrana y a su vez de golpe moral el que se ha llevado el equipo murciano tras la victoria barcelonista.
11: Creo que este punto es doble porque ahora el jueves tenemos otra batalla. Creo que a nivel anímico todavía es mejor el punto porque pienso que ellos se veían casi ganados y al final duele perder así, pero bueno, nosotros tenemos que seguir y ahora vamos a por el jueves a sacar segundo.
10: Para el encuentro de esta tarde, Pito es baja en el Barça por sanción tras la expulsión en el primer partido y en el Pozo lo es Ricardinho por una lesión muscular. El encuentro 21 horas en el Palau, el tercero se jugará el martes de la semana que viene en Murcia.
4: Recuperem el fil del futbol per anar fins a Sabadell, al Vallès. Demà el centre d'esports haurà de guanyar el Zamora si vol ser equip de segona, és a dir, si vol ser equip del futbol professional. Quique.
7: Caldrà remuntar l'1-0 de l'anada, demà a les 9, amb una nova Creu Alta plena a vessar. I tots al ritme de l'entrenador de l'equip del Sabadell, que no és altre que Ferran Costa.
12: Jo penso que és una setmana per tenir el cap fred i el cor calent. És un partit que mou a tota una ciutat. Ja no només els 12.000 que estaran al temple, i quan veus que des de fora t'intenten dinamitar, atacar, hòstia, vol dir que ho estem fent bé. Totes aquestes coses les hem guanyat nosaltres, estan molt junts, fent les coses molt bé. El que hem de fer és jugar un grandíssim partit de futbol, però alhora anar a cada pilota sabent que representem una ciutat sencera.
7: Sí senyor, que és Sabadell que busca l'ascens a la Lliga Hypermotion, demà a les 9, 1-0, cal remuntar.
4: Hem de parlar de golf i d'un català, David Puig, que participa al US Open.
7: Sí, que ha començat fa una estona amb boira, així que la jornada va una mica de retras. David Puig, que té 24 anys i és de la Garriga, és un dels millors jugadors espanyols del moment, top 100 mundial, i jugarà al voltant de les 8 de la tarda en aquesta primera jornada. Evidentment no és dels favorits, Jon Rahm sí que ho és, fins del diumenge, el tercer gran de la temporada, US Open de golf als Estats Units.
4: Molt bé, anirem tancant programa. Heu de saber que Ibrahima Konaté és el tercer fitxatge del Real Madrid, deixa el Liverpool gratis i signa amb el conjunt blanc fins al 2030. I també és notícia que Àlex Márquez es provarà a partir de demà els primers entrenaments del Gran Premi de Brno. Dia 8 del Mundial. Avui tenim 4 partits, 2 avui i 2 de matinada. Arrenca la segona jornada de la fase de grups, 6 de la tarda, República Txeca-Sud-àfrica, és partit del grup A, 9 de la nit, Suïssa-Bòsnia, també partit del grup A, i ja canviant de dia a la mitjanit, Canadà-Qatar, partit del grup B, i a les 3, el Mèxic-Corea del Sud. I l'enquesta que estem proposant a través de la xarxa social X, l'antic Twitter, estem preguntant sobre el Mundial i sempre ens ho fem venir bé. Anthony Gordon, nou fitxatge del Barça. Esperàveu més del debut de Gordon a la Copa del Món? Sí o no? Aquesta hora de la tarda, camí de les 4, està guanyant el sí amb el 59% dels vots. Arribem a les 4, més informació als nostres butlletins horaris a partir de les 7 de la tarda en aquesta sintonia a la linterna de Copa Catalunya i Andorra. Demà hi tornem amb l'edició de Butxaca mentre duri el Mundial d'Esports Copa. Gràcies per l'atenció dispensada, que vagi bé.

0: fèrules impreses en 3D per tractar fractures de canell, la tecnologia en benefici de la salut. Doncs és el que han començat a provar de forma pilot tres hospitals gironins, els d'Olot, Blanes i Campdevànol, amb una trentena de pacients, i de moment el resultat és molt positiu. Tots tenim al cap el tradicional guix per immobilitzar un canell, un braç, però s'ha demostrat que aquestes fèrules impreses en 3D poden ser una alternativa segura, eficient i més sostenible, oi, Marc Puerto?
1: Sí, aquesta tecnologia pot servir com a substitut del guix, com deies, i genera menys residus perquè en les revisions periòdiques es reutilitza la fèrula, a més també de l'estalvi d'aigua i el cost que suposa. Els professionals, a més, destaquen que en alguns casos pot permetre que la recuperació fins i tot sigui més ràpida i també suposa més comoditat als pacients. Ho explica Manel Vancells, cap de traumatologia de l'Hospital d'Olot.
2: Aquesta diferència es deu a la confortabilitat que genera aquesta fèrula. Pesa molt menys que un guix i no està sotmesa a les variables de la persona que aplica l'embenat, que és el que ens trobem i que ens va fer generar aquest estudi, perquè a urgències dels nostres centres sanitaris no totes les persones que atenen a primera línia són especialitzades, i aleshores hi ha molta variabilitat en els embenats que ens poden generar conflictes, fer pensar que com podíem millorar-ho. Doncs la milloria està en que els embenats no estan sotmesos a variabilitat de les persones, pesen molt menys i la veritat és que són molt més confortables la posició anatòmica que hem aplicat.
1: Però com es tradueix a la pràctica diària de l'hospital, que es redueix en un 42% el temps que es triga en immobilitzar una fractura?
2: D'alguna manera, per posar un guix, nosaltres necessitem preparar-lo, posar la vena amb aigua, amollar-lo, fer l'embenat i aleshores esperar que això s'eixugui perquè quedi consolidat el guix. Posar la fèrula aquesta ja està prefabricada amb la posició anatòmica segons talles diferents per cada individu i aleshores pues, apliques un embenat suau a sota, apliques la fèrula i esperes un embenat. És a dir, la rapidesa és excepcional comparativament amb l'aplicació d'un guix.
1: A més, pel que fa al funcionament d'aquest sistema, la facilitat i la rapidesa del procés d'embenatge també són aspectes clau. Això beneficia, com no, els professionals.
2: O sigui, els braços més o menys tots són iguals, no? La posició que nosaltres definim l'anatòmica, que és la que s'ha d'aplicar als embenats, aleshores hi ha diferents talles, com jerseis et vas a col·locar, si et vas a buscar amb una botiga, doncs hi ha diferents talles i apliques la que està més adequada en els pacients. I aleshores doncs, això ens facilita moltíssim i ens dona molta rapidesa l'aplicació de l'embenat.
1: I un altre dels punts a destacar és també la sostenibilitat d'aquestes fèrules en comparació amb el guix convencional.
2: El consum d'aigua és zero. Amb un guix, doncs sí, has de posar la vena amb aigua perquè després la puguis adaptar. I després els residus. És evident que un guix et genera residus. Aquestes fèrules en generen senzillament el residu de la vena que apliquem nosaltres, és una vena elàstica. Aquestes venes es poden reutilitzar, es poden inclús esterilitzar, netejar i servir per una altra persona. Després, els boxos que nosaltres apliquem al guix també s'han de netejar. Persones que netegen el guix a terra després també t'ho consumeixen aigua. És realment important l'estalvi en residu que genera.
1: A més, Iolanda, cal tenir en compte que la fractura de radi distal, és a dir, la fractura de canell, és una de les lesions més freqüents entre la població.
2: És una de les fractures més comuns que, d'alguna manera, inclús el fem servir aquesta fèrula per després, perquè hi ha moltes d'aquestes fractures que les portem a quiròfan i s'han d'intervenir, i aquesta fèrula ens pot també ser útil en les immobilitzacions postquirúrgiques. Per tant, amb el número de fractures que hi ha a Catalunya i amb el número de fractures que tenim, que inclús que siguin quirúrgiques, francament podem generar un estalvi substancial.
0: I qui les ha dissenyat, aquestes fèrules, Mar?
1: Les fèrules han estat dissenyades per Adrià, de Boet Design, que explica com s'ha desenvolupat precisament aquest sistema.
3: Per mitjà d'una intel·ligència artificial l'hem ensenyat a crear aquestes fèrules. Llavors, nosaltres hem fet uns models i, a base de prova i error, aquesta intel·ligència artificial ha après a crear-les per si sola. Al final, això es tracta d'una persona, com puc ser jo, que dissenya una forma, en aquest cas serien unes fèrules. Aquestes fèrules, en aquest cas, van ser dissenyades per Jordi Tura, que és un company, i tu dissenyes una peça i a partir d'aquí, per mitjà d'una programació, diguem que ensenyes a una màquina a reproduir-la en diferents formes.
1: Al cap i a la fi, l'objectiu és oferir una millor experiència als pacients i optimitzar la seva recuperació.
3: Són molèsties, són picors, canvia la teva forma de viure el dia a dia. Llavors, el que hem fet és, bueno, el que fa el disseny, no? Aportar solucions, t'ajuda en el que és el procés de rehabilitació, de manera que el redueixes, perquè és una peça que tu pots, diguem que el professional pot muntar i desmuntar de forma fàcil, de manera que et pot ajudar a rehabilitar-te abans. El fet de controlar la ferida també és molt més senzilla. No et crea eczemes de pell perquè la pell està molt exposada, de manera que no tens la pell tancada en un guix. Pots banyar-te. Inclús hi ha gent que ha fet algunes tipologies d'esport si el professional li ha permès, perquè al final la peça ho permet. Vestir-te, allò tan senzill com posar-te una camisa, per exemple.
1: Amb aquest innovador sistema, els centres participants obren la porta així a incorporar noves solucions tecnològiques en la pràctica clínica habitual, amb l'objectiu de fer l'atenció més eficient, sostenible i centrada en la necessitat dels pacients.
0: Doncs escolta, tots són avantatges, eh? I si és en benefici de la salut, doncs millor que millor. Gràcies, Marc.
1: Gràcies.
0: Fins després.
4: La Linterna. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
5: Que tener una entrada para ver una película y yo tengo la adecuada.
6: Jack Slater no puede perder. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará.
7: Lo que tú digas, su verdadero nombre lo creas o no.
8: Arnold Schwarzenegger.
7: Arnold Beckenbauer.
6: Schwarzenegger.
7: Salud.
8: El último gran héroe.
7: ¿De modo que crees que estás en una peli?
6: ¡Sí!
7: ¿Y eso es todo? Sí.
8: El sábado a las 10 de la noche, en 13.
9: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
10: Así responde un experto de Verisur ante el peligro. Porque cuando confías en Verisur para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
8: Medishore.
4: La Linterna. COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.

0: Demà s'acaba un curs escolar que, com reconeix la consellera d'Educació en una carta adreçada a les famílies, doncs no ha estat fàcil. Ha estat un trimestre marcat per les vagues, les protestes i encara entre alguns sindicats i el Departament d'Educació no hi ha acord. Demà hi ha convocada una nova reunió de la mesa sectorial. El sindicat CGT ja ha avançat que no hi anirà i USTEC encara no ho ha decidit. Isard Pardas, que és el portaveu d'ensenyament de la CGT, diu que el conflicte continua ben obert, però el departament sembla que vulgui continuar amb el seu funcionament ordinari, diu, com si no passés res.
1: En lloc de plantejar una reunió que pugui abordar els temes que han quedat sense tancar de totes aquestes mobilitzacions i que segurament continuaran l'any que ve, el departament vol seguir amb un funcionament ordinari de les meses sectorials i de les meses normals dintre del funcionament del dia a dia sindical administració. I a més, volem denunciar, com ja hem fet tot el curs, que el funcionament d'aquestes meses és absolutament burocràtic. Si no han de servir per abordar el conflicte educatiu, no estan servint de res ara mateix.
0: I avui hi ha hagut nova vaga de treballadors i treballadores d'escoles Bressol que s'han manifestat pel centre de Barcelona reclamant ràtios més baixes i millors condicions laborals. És una mobilització a nivell estatal i aquí a Catalunya durant el tercer trimestre s'han fet dues jornades més de vaga d'aquest col·lectiu. La portaveu de Revolució 03, Elisabet Serra, demana la dignificació del sector.
2: Necessitem una baixada de ràtios imminent, un model públic, inclusiu, de qualitat i gratuït, i sobretot que ens equiparin el calendari. No pot ser que els infants més petits de la societat estiguin sostenint les jornades més llargues a les escoles bressol. Necessitem una equiparació del calendari perquè al final aquests infants necessiten descansar com qualsevol altre infant, necessiten compartir amb les seves famílies i això passa per un model de conciliació real que els responsables són les administracions. La conciliació no pot recaure en cap cas sobre les escoles bressol.
0: El col·lectiu de les escoles bressol reclama que el Departament d'Educació assumeixi la titularitat d'aquesta etapa perquè actualment a Catalunya hi ha 6 models de gestió diferents. Protestes dels treballadors de les escoles bressol i molta atenció la que s'ha viscut avui al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs, concretament als blocs de la Rambla on els Mossos d'Esquadra han executat els 3 primers desallotjaments dels 58 que hi ha previstos. Són vivendes de titularitat pública però que estan ocupades des del 2017 i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reallotjar veïns del conegut bloc Venus, pendent d'enderrocar des de fa 24 anys. Els Mossos i la comitiva judicial s'han trobat amb una cinquantena de persones contràries als desallotjaments amb les que hi ha hagut diversos moments de tensió. Aquests habitatges feia almenys 7 anys que eren buits i quan els van ocupar feia un mes que havien deixat d'estar vigilats. Una investigació judicial va destapar després una trama de pagaments irregulars a una família del barri. I què passa amb les persones de l'edifici Venus que estan pendents de ser reubicats? Doncs han evitat reclamar els habitatges per no avivar un enfrontament pels pisos. Però la Samira, que forma part d'una família afectada, es queixa de la manca d'alternatives.
3: Són de protecció oficial per a gent vulnerable, que incumple els requisitos, no tindria que posar un alquiler. Era lo lógico. Se echaron para atrás, no sé el por qué, dijeron que ya no, que era para el edificio Venus. Edificio Venus, si hay gente vulnerable, que lo habrá, aquí también hay. Y claro, quitarnos a nosotros para meterlos a ellos cuando ya llevamos 10 años ocupando la vivienda, sin opción a nada, sin nada de recursos, de decir, pues mira, si os vais de aquí, pero tenemos esto para vosotros, este alquiler, os va bien...
0: Doncs hi ha més desnonaments previstos la setmana que ve, dilluns i dijous, i també pel proper 29 de juny. La portaveu del Sindicat d'Habitatge de Sant Adrià, Marta López, ha criticat durament la intervenció policial. Diu que amb el calendari de 58 desallotjaments es pot militaritzar la mina durant 6 mesos.
4: Sí, això és un absolut despropòsit. O sigui, s'està assumint que militaritzarem la mina durant 6 mesos amb tots els recursos que això comporta, que es podrien destinar precisament a donar-li una solució a les famílies que es quedaran al carrer. I en comptes d'això, el que assumim és que militaritzarem la mina durant 6 mesos, que crearem una frustració i una ràbia entre la gent que està veient com els seus familiars els estan agafant i els estan apartant, quan no els estan donant ni una oportunitat per parlar, però parlar de veritat. No parlar a sentar-se, a dir que ens han escoltat i a dir que donaran solucions, que sabem que no són solucions.
0: Mentrestant, el Consorci de la Mina assegura que en la majoria de casos no es tracta de famílies vulnerables a qui poder oferir una alternativa i que no són casos que estiguin en seguiment. Els comuns ja han demanat la compareixença de la consellera de Drets Socials al Parlament.
5: La Linterna.
6: COPE, Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
0: Ojo a esta notición. Si juntas tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, ahorras directamente. Y atento de nuevo, porque ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. No te lo pienses y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com y recuerda, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente.
7: ¿Quieres contarnos algo?
8: Escribe a Ángel Expósito.
7: Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
8: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
9: Ay, sangría, sangría, no.

0: Encara falten uns dies perquè es publiquin les notes de la selectivitat. Serà la setmana que ve, el dia 23 de juny. I són moments, doncs, de molta angoixa, no?, entre els estudiants que s'han presentat a les PAU per saber si han aconseguit o no la nota que necessiten per estudiar el que volen. Hi ha qui ho té clar i qui encara s'està preguntant quins estudis triarà. És una decisió important en la vida dels joves, però potser s'ha magnificat massa, eh? És normal tenir dubtes, i més quan es tenen 17 o 18 anys. Equivocar-se en aquest moment no és irreversible, no és estrany no tenir una vocació clara, i els experts en això coincideixen. Què és el que diuen, Yolanda Canales?
1: De fet, a moltes cases es repeteixen ara les mateixes preguntes. Entraré al grau que vull? I si no m'arriba la nota, què estudiaré? I si m'equivoco? Uns dubtes que també comparteixen moltes famílies que veuen com els fills han de prendre decisions importants amb només 17 o 18 anys. Però és normal no tenir clar què es vol estudiar en aquesta etapa de la vida? Segons la Laia Lluch, que és professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC, no només és normal, sinó que fins i tot seria estrany que fos al revés.
2: Que de fet ens hauríem de preocupar si succeeix al revés, no? És a dir, al final el nostre cervell, no? Nosaltres biològicament, les nostres funcions executives, no? De prendre decisions complexes, de planificar a llarg termini, de tenir criteri, no? Al final totes aquestes capacitats encara s'estan desenvolupant, fins i tot arribant a la vintena o trentena. És a dir, que és normal al final, no?, que un adolescent, un jove a l'actualitat, no estem encara preparats.
1: La Laia recorda que les capacitats relacionades amb la planificació i la presa de decisions complexes continuen desenvolupant-se durant anys. De fet, Lluch creu que hem idealitzat el concepte de vocació i que massa vegades es presenta l'elecció d'uns estudis com si fos un punt de no retorn. I en el context actual, fins i tot, és molt diferent del de generacions anteriors. Hi ha més opcions formatives, més mobilitats i professions que canvien a gran velocitat.
2: És a dir, aquella porta que obre, sí, com si no hi hagués opcions a tirar enrere, com si fos la decisió definitiva. I al final, en una societat com l'actual, on cada cop hi ha més sortides professionals, on la intel·ligència, per exemple, artificial, està transformant moltíssimes professions. Llavors, tenim aquest ventall tan gran d'oportunitats que, evidentment, també tenim aquesta pressió, no?, de prendre una decisió com si fos la definitiva.
1: Carreres que fa només uns anys semblaven tenir una sortida molt definida, avui ja s'estan transformant. Per això, els experts, com la Laia, recomanen no obsessionar-se amb encertar una única decisió, sinó desenvolupar la capacitat d'adaptar-se als canvis. Un missatge que també va dirigit a les famílies. La professora de la UOC defensa que el paper dels pares no és decidir pels fills, sinó acompanyar-los en aquest procés.
2: Llavors, en aquest sentit, crec que és molt important l'escolta activa, no? És a dir, estar presents. Estar presents perquè al final és un moment on, per exemple, no?, amb la selectivitat hi ha molta angoixa, molts nervis, no?, i molta inquietud, perquè al final has de fer un llistat, no?, d'opcions a continuar estudiant, però al final l'element més clau és acompanyar. És a dir, acompanyar sense autoritat en el sentit de has de fer això perquè així em quedo més o menys tranquil·la.
1: I és que les dades desmenteixen la idea de que una carrera determina tota una vida. Actualment, prop d'un 22% dels estudiants abandonen o canvien d'estudis durant el primer curs universitari.
0: Gràcies, Yolanda. Doncs entre els milers de joves que estan esperant el resultat de la selectivitat hi ha el Nil, amb qui hem parlat a migdia COPE, i ens ha reconegut que està una mica nerviós, però en el fons està convençut de que la nota li arribarà.
3: Jo faig el tecnològic i costarà una miqueta més treure més bona nota, però tampoc necessitava gaire nota, diguéssim, abismal, i llavors suposo que es pot entrar.
0: El Nil voldria fer enginyeria a l'especialitat d'energies i sostenibilitat, que es pot fer a Igualada els dos primers anys, que és on viu. Després hauria d'anar a Lleida, però si no és possible, el Nil té un pla B.
3: Sí, també hi ha un altre aquí a Igualada, també, que és enginyeria d'organització i logística, que també em causa bastant interès. I si no, també qualsevol, bueno, mòdul d'electricitat o coses de fontaneria, així, que també està bé.
0: Quan li hem preguntat al Nil com es porta això, no?, de saber que te la jugues amb la selectivitat en dos o tres dies, si canviaria alguna cosa, ell considera que no hauria de tenir tant de pes a l'hora d'aconseguir una nota.
3: Jo penso que la forma es podria canviar una mica, ja que has estat dos anys bastant durs fent batxillerat i tot, i passant èpoques dolentes d'exàmens, i jugar-t'ho tot a un examen que a sobre, com bé has dit tu, segons la comunitat autònoma pot ser molt més assequible que altres, penso que s'hauria de provar de fer d'una altra forma o de que a tots llocs fos de la mateixa forma, perquè és que si no també hi ha una mica de desigualtat. I en el meu cas, no, que jo no em jugo tanta nota, però hi ha gent que juga molta nota i en aquest any el de matemàtiques, per exemple, ha sigut bastant difícil.
0: Doncs segur que molts altres joves compartirien amb el Nil aquestes paraules. Com dèiem, els estudiants catalans podran consultar els resultats de les PAU el proper dimarts al portal d'accés a la universitat i els qui no estiguin conformes amb alguna qualificació podran sol·licitar la revisió.
4: La Linterna.
5: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
6: Por cierto, como en este programa pasan tantas cosas, los castigos que nos inflige Donald Trump a los europeos. Vamos a saludar a nuestro experto en criminales, en policiales, Nacho Abad, buenos días.
7: Buenos días, Carlen Lomana.
8: Por fin he llegado.
7: Bueno, viene de negro.
9: En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
6: Es que también tienes que contar cosas buenas.
9: Con Cristina López Slichting.
10: Ocasión Plus.
11: Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. Solo esta semana, más de 120 centros en España. Estamos en tu provincia. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
12: Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
13: ¿Contento?
14: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
12: Vente a la Mutua y todos contentos.
14: Condiciones en Mutua.es.
15: Limonada natural Don Simón, con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora, naranjada natural Don Simón, con zumo exprimido. La gran diferencia.
16: Aceite cambiado, ya se puede llevar su coche.
17: Muchas gracias. Por cierto, ¿podría hoy llevar a mis hijos al cine?
18: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
19: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
20: Instrucciones para superar cualquier cosa. Inspira. Coge tu último vinilo. Expira. Ponlo en el tocadiscos. Inspira. Coloca la aguja con cuidado. Expira. Sube el volumen. Inspira y dale al play.
21: La música hace que un día sea mejor. 20% de descuento en dos o más discos del 18 al 21 de junio. En tienda web y app. El Corte Inglés.
22: ¿Estás con el run run por si el perro hace saltar la alarma?
23: ¿Qué va? Estoy con esto. La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad. Porque cuenta con el servicio Pet Ready para que la alarma no salte con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
4: La Linterna.
5: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.

0: Els casos de càncer de pell augmenten aproximadament un 4% cada any i moltes lesions es detecten després de molts anys d'exposició al sol sense una bona protecció. Segur que has sentit més d'una vegada això de que la pell té memòria i per això és molt important cuidar-la tot l'any, però especialment durant l'estiu, que és quan hi ha més hores de sol. La Carme Rigall és presidenta de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya. Carme, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: Jo no sé si hi ha més consciència ara que fa uns anys de la importància, no?, de posar-se protecció solar, no només quan anem a la platja o a la piscina, sinó quan sortim al carrer. Hi ha més consciència ara?
1: Home, jo crec que sí, eh? Amb els anys doncs, ha augmentat la consciència perquè la gent doncs, està més al dia doncs, de notícies, perquè bueno, com, tal com molt bé has dit, el càncer de pell evoluciona doncs, molt ràpid i cada any doncs, n'hi han, surten més casos, i que això fa doncs, que tinguem consciència doncs, en el, ja de, a nens petits doncs, de posar la crema protectora quan es va a prendre el sol.
0: Mm-hmm. I, alguns casos de melanoma, de càncer de pell, es podrien evitar amb uns bons hàbits adequats de la protecció solar?
1: Jo crec que sí, perquè no només seria de dir una protecció de la pell, en principi ja la cosa està que degut al canvi climàtic, els raigs del sol incideixen doncs, amb més força dintre de la Terra, i el que s'aconsella ja és una protecció diària, doncs, inclús a l'hivern, no? de protecció. Després és important doncs, no anar a la platja o no fer una exposició solar a hores doncs, el sol incideix més perpendicularment sobre la Terra. És ara l'estiu doncs, que seria entre les 12 i les 4 de la tarda. Després fer una bona hidratació del cos, tapar-se el cap amb un barret, i inclús doncs, quan portis un rato, una estona prenguent el sol, que has d'anar fent aplicacions, aconsellem cada un parell d'horetes, no? De tapar-te doncs, amb una peça de roba per evitar doncs, que una massa exposició de moltes hores al sol.
0: I sabem, Carme, quina crema, quin grau de protecció i cada quan ens l'hem de posar? Perquè, clar, imagino que és igual d'important posar-se la crema, la protecció, com fer-ho correctament, no? Perquè faci la seva funció. I aquí imagino que les farmàcies tenien un paper molt important per fer pedagogia, per resoldre dubtes.
1: Sí, també és molt important l'aplicació de la crema. Nosaltres sempre aconsellem factors de protecció, ara ja treballem amb factors de protecció alts, quan dic alts, doncs parlo de 50, que és el que més... La consciència de la gent ja te'l demana, però ja és el que normalment aconselles, 50. I també treballem amb factors de protecció 30, doncs, bueno, quan són ja pells, no? Perquè hi ha diferents fototips de pell, no? Diguem, una pell, doncs, la més de l'1 que el 4 al 5, no? Que diríem que és un fototip 1, és aquella pell que és molt característica, no? De persones, una mica pèl roges de cabell, amb pigades de la cara i inclús del cos, no? Que són unes pells molt i molt, però molt sensibles. I fins a, doncs, seria la raça negra, no? Que, bueno, que la pell ja està molt més curtida i ja no necessita, a pesar de que també s'han de protegir, doncs no necessiten una protecció tan alta doncs, com la que seria en el cas d'un fototip 1. Doncs els hi diguem això, no? Que abans de sortir doncs, que es facin una bona posada de crema per tot el cos, inclús una zona de molta exposició i que ara ja veiem nosaltres a la farmàcia molta gent que va estar al camp donant molts anys la zona de les orelles, no? Que els hi surten unes petites protuberàncies que una vegada això van al dermatòleg, els hi diagnostiquen que és una precancerós, llavors això extirpant no arriba a melanoma i per tant podem arribar al càncer de pell més greu i que llavors això amb una protecció doncs, a les orelles també evitem que el sol cremi les orelles. I després, una vegada arriben a la platja, doncs, bueno, posar una protecció en el cap, sobretot, i que encara que normalment ara les cremes moltes diuen que són waterproof o water resistant, que cada un parell d'horetes es reapliquin la crema per evitar doncs, aquests problemes de cremades de pell.
0: I un dubte que sempre tenim, Carme, quan arriba l'estiu, és si les cremes d'un any per l'altre les podem guardar o és millor comprar de noves?
1: A veure, jo sempre dic, normalment quan agafem una crema, agafem la crema, ens la col·loquem i ens la portem a la platja. Què passa a la platja? A la platja És un lloc doncs, on hi ha molta escalfor, incideix els raigs solars directament i fa que s'oxidin i que es facin malbé molt més ràpid. Per tant, què aconsellem o que, des de la farmàcia? Que totes aquestes cremes que s'han exposat en aquestes condicions ambientals que no li són favorables, doncs que es desusin, que es llencin i que se n'agafin de noves.
0: Perfecte. I encara circulant per les xarxes socials molts missatges, no?, qüestionant l'ús de les cremes solars, i hem d'insistir que s'ha d'anar molt en compte amb aquestes informacions que són totalment errònies i a més poden tenir conseqüències greus, oi?
1: Sí, això n'hem parlat molt dintre del nostre àmbit, no? Vull dir, s'ha parlat molt doncs, d'aquesta persona que va fer doncs, bueno, missatges completament incoherents i que poden, bueno, doncs, com que són persones de xarxes socials i molt conegudes, a vegades influencien a la gent del que van publicant per aquí, no? I verdaderament és que és tan... O sigui, és una cosa tan demostrable com podria ser demostrable, jo que sé, que el fumar a la llarga pot produir un càncer de pell. És molt demostrable perquè unes cremades... O sigui, el que t'estava explicant abans, no? De dir, doncs mira, una persona que ha estat al camp, que anys enrere, persones ara que puguin venir que tenen 70, 80 anys, que han estat treballant tota la vida al camp, et diria bé que un tant per cent molt alt van al dermatòleg i els hi troben lesions precanceroses que els han de tractar. Vull dir que si no es tractessin, això podia desembocar a un càncer més important com és el melanoma. Llavors, conscienciem a la gent doncs, de que no facin cas d'aquests missatges, no?, que són totalment incongruents, que verdaderament la pell té memòria, que s'ha de protegir perquè està demostrat científicament i és així, vull dir que científicament es demostra que ens hem de protegir del sol.
0: La protecció solar és molt important, l'hauríem de portar de fet sempre a sobre, però cuidar la nostra pell, abans ho apuntaves tu, també és molt important la hidratació i una bona alimentació, no?
1: Sí, tant i tant. Sí,
0: tot és complementari.
1: Tot és complementari, sí, sí.
0: Molt bé, Carme, doncs hauríem de tenir en compte totes aquestes recomanacions per tenir la nostra pell ben cuidada, no només per una qüestió estètica, sinó també de salut, no? Protegir la nostra pell, sobretot ara a l'estiu, ens ajudarà a prevenir lesions greus en el futur i qualsevol dubte que tinguem, evidentment, sempre ho podem consultar un professional. Carme Rigall, presidenta de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Moltes gràcies per convidar-nos i molt bé, i fins una altra.
0: Igualment, que vagi molt bé, Carme. Bona tarda.
1: Gràcies. Adéu, adéu. Bona tarda.
2: La Linterna. COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
4: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
5: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
4: Si con las humedades te las tienes que ver,
5: 900-103.

0: de dilluns a divendres. Momentos amb Luis Rodríguez.
1: Us ho estem explicant avui a la Linterna. Tres hospitals de les comarques gironines, Olot, Blanes i Campdevànol, han provat amb èxit fèrules impreses en 3D per a pacients amb fractura de canell. Es tracta d'elements rígids fets amb resina de diferents mides que fixen l'articulació que després el professional envena, Marc Puerto.
2: Les fèrules han estat dissenyades per Adrià, de Boet Design, que explica com s'ha desenvolupat aquest sistema i quins criteris s'han tingut en compte perquè s'adapti a les necessitats dels professionals sanitaris i dels pacients.
3: Per mitjà d'una intel·ligència artificial l'hem ensenyat a crear aquestes cèl·lules. Llavors, nosaltres hem fet uns models i a base de prova i error aquesta intel·ligència artificial ha après a crear-les per si sola. Al final, això es tracta d'una persona, com puc ser jo, que crea un dissenya una forma, en aquest cas doncs serien unes cèl·lules. Aquestes cèl·lules, en aquest cas, van ser dissenyades per en Jordi Tura, vale, que és un company, i tu dissenyes una peça i a partir d'aquí, per mitjà d'una programació, diguem que ensenyes a una màquina a reproduir-la en diferents formes. Són molèsties, són picors, canvia la teva forma de...
2: Més enllà de la innovació tecnològica, el projecte busca millorar l'experiència de les persones que han de conviure durant setmanes amb una immobilització. La voluntat és oferir una solució més còmoda, pràctica i eficient que faciliti tant el seguiment mèdic com també el procés de recuperació.
3: Són molèsties, són picors, canvia la teva forma de viure el dia a dia. Llavors, el que hem fet és, bueno, el que fa el disseny, no? Aportar solucions, t'ajuda en el que és el procés de rehabilitació, de manera que el redueixes, perquè és una peça que tu pots, diguem que el professional pot muntar i desmuntar de forma fàcil, de manera que et pot ajudar a rehabilitar-te abans. El fet de controlar la ferida també és molt més senzilla, no et crea eczemes de pell perquè la pell està molt exposada, de manera que no tens la pell tancada en un guix, pots banyar-te, inclús hi ha gent que ha fet algunes tipologies d'esport, si el professor